t'agradaria escoltar la teua cançó preferida o fer una dedicatòria? Ara en Radio Pego podràs fer via WhatsApp. Contacta amb nosaltres al telèfon 691 02 23 33. Apunta-te-la a l'agenda i que no se t'oblide. En Radio Pego t'ho posem fàcil. 691 02 23 33.

Vivim envoltats de soroll, però hi ha moments per parar, respirar i escoltar amb calma. Moments per descobrir històries contades des de la sinceritat i el cor. Entre nosaltres volem teixir un fil que uneix persones, records i emocions. Un espai amb entrevistes de tu a tu, properes, sinceres i plenes de veritat. Cada dimarts a les 8 de la vesprada en Ràdio Pego, en la 107.8 de la FM. Repetició els divendres a les 7 del matí. I sempre disponible en radiopego.com i en Spotify, entre nosaltres, /podcast. Entre nosaltres, amb Xavi Aparici, la teva companyia setmanal.

A prop, Associació Protectora d'Animals de Pego demana urgentment la col·laboració de la població de Pego i de la Rodalia. Lluitem per una protectora digna a Pego, però per a aconseguir-ho necessitem l'ajuda per a poder atendre els diferents gossos i gats que des d'ahir tenen cura. És per això que et preguntem, et sobra una? Dos horetes a la setmana? Si és així i t'agraden els animals, ets la persona adequada. Passa't per a prop. Comparteix part del teu temps lliure amb els peluts i comprova com t'omplin de pèl i baves, però també de tot l'amor que tenen per donar. Apropa't, a prop.

L'Associació de Jocs de Taula de la Marina Alta, Tablero, arriba a Pego per a quedar-se amb una secció pròpia. Dissabte 16 de maig han preparat una presentació ben especial a l'Infojove Pego, una jornada completa dedicada als jocs de taula amb partides ràpides, jocs d'estratègia, rol i molt més. D'11 a 2 de migdia i de 4 a 7 de la vesprada. L'esdeveniment compta amb la col·laboració de la Mancomunitat de Serveis Socials de la Marina Alta.

Ràdio Pego. Som la teua veu.

sense cap intenció, sense finalitat, satisfactòriament i voluntàriament.

A prop, Associació Protectora d'Animals de Pego demana urgentment la col·laboració de la població de Pego i de la Rodalia. Lluitem per una protectora digna a Pego, però per a aconseguir-ho necessitem l'ajuda per a poder atendre els diferents gossos i gats que des d'ahir tenen cura. És per això que et preguntem, et sobra una? Dos horetes a la setmana? Si és així i t'agraden els animals, ets la persona adequada. Passa't per a prop. Comparteix part del teu temps lliure amb els peluts i comprova com t'omplin de pèl i baves, però també de tot l'amor que tenen per donar. Apropa't a prop.

0: Fego, París i Londres, un programa d'entrevistes, una tertúlia cordial i amable que ens ajudarà a conèixer la riquesa humana de Pego i les nostres comarques.
1: Pego, París i Londres, un programa per a aprendre coses de la nostra gent, un programa per a conèixer millor la vida dels nostres pobles.
0: Pego, París i Londres, tots els dijous de 9 a 10 de la nit.

Cada dijous, de 7 a 8 de la vesprada, La Mosca, el programa que segueix i seguirà dient les veritats que altres no diuen i a molts molesten. Escoltarem les cròniques sobre Amèrica Llatina, Cuba no està sola, de la Joania Guzmán, i El Tàmano, amb Daniel Carecía. També la del nostre incontinent, Josep Cendra, titulada Hauria de ser veritat. I el Jordi Mata, presentant i seleccionant les notícies nacionals i internacionals i la música. Recordeu, cada dijous, de 7 a 8 de la vesprada, La Mosca, a la 107.8 de la FM i a radiopego.com.

0: És música. És passió. És... Ràdio Pedra.
1: Look what you done. T'agradaria escoltar la teua cançó preferida o fer una dedicatòria? Ara en Radio Pego podràs fer via WhatsApp. Contacta amb nosaltres al telèfon 691 02 23 33. Apunta-te-la a l'agenda i que no se t'oblide. En Radio Pego t'ho posem fàcil. 691 02 23 33.

0: Hola, sóc Juan Lu Álvarez i vos espere ací tots els dilluns de 8 a 9 de la nit si a Radio Pego la millor música, jazz, blues, reggae i totes les seues variants. També podeu escoltar la repetició en directe
1: els dimarts
0: de matí a les 7 i quan vulgueu a la secció de podcast de la web de Radio Pego. Vinga, un abraç.

0: Escoltes la millor sintonia. Ràdio Pego, 107.8 en FM. Come on.
1: Pego, París i Londres. Un programa d'entrevistes. Una tertúlia cordial i amable que ens ajudarà a conèixer la riquesa humana de Pego i les nostres comarques.
2: Pego, París i Londres. Un programa per a aprendre coses de la nostra gent. Un programa per a conèixer millor la vida dels nostres pobles.
1: Pego, París i Londres. Tots els dijous de 9 a 10 de la nit.

0: Pego.
1: París.
0: I Londres.
1: Un altre dijous.
0: Ja estem ací, de nou, amb novetats i coses boniques.
1: Novetats? Boniques?
0: Sí, novetats, perquè el nostre convidat ve d'una reunió que té dades noves i estem ací a l'expectativa de...
1: d'actualitzar-nos,
0: efectivament.
1: I mentre anem cara a l'estiu, ja fa calor, no?
0: Ja està comença ple
1: el mosquits,
0: caloret.
1: Rondalles, i estem a la plena primavera.
0: Efectivament. Bé, ha vingut amb nosaltres avui per a fer una estoneta de tertúlia Vicent Faro, que és president del Comitè d'Agricultura Ecològica de la Comunitat Valenciana i una persona que sempre ja ha vingut al nostre programa alguna altra vegada.
1: El fitxarem.
0: I sobretot perquè és una persona molt entusiasta d'allò que fa, no? I de promocionar l'agricultura ecològica, que és molt beneficiosa per a l'entorn, per a la salut, per a tots i totes.
1: Benvingut.
0: I això.
2: Esclar.
1: Com anem?
2: I gràcies per rebre'm i per voler parlar amb mi.
1: Ell sempre és molt optimista, Vicenç.
2: Sí,
1: ell sempre
2: sí.
1: És molt optimista. Nosaltres intentarem ser més realistes, no?
2: Ah, pues sigau, sí. Sigau.
1: I bé, crític si fa falta.
0: Vaig a justificar l'haver-lo portat perquè en realitat des de Pego Viu a Pego estan fent-se unes jornades de sobirania alimentària i en la primera jornada a taula redona Vicent va participar juntant Ando Durà de la Unió i ja mos vam fer un poquet un panorama de com està la situació del mercat exterior.

0: interior, mercats de proximitat...
1: Del mercat, això? No,
0: del mercat, dels productes primaris.
1: No es parla normalment. No es parla. Normalment es parla dels productes.
0: Sobretot és que va vindre tot un poc arran de la notícia de que l'estat espanyol, la Unió Europea, concretament, entrava en el Mercosur. Signaven un acord de comerç lliure, no? Un poc, sí, més o menys.
1: T'ho expliques.
2: Bàsicament és això, és un acord de lliure mercat entre cinc països d'Amèrica del Sur que són
0: Argentina, Paraguai, Uruguai
2: i Brasil.
0: I Brasil.
2: I bé, la qüestió és que estava ahí i tots diem, bueno, ara tot el món... és que ara ve l'acord de Mercosur i tindrà molta influència, sí que és veritat, en l'agricultura, que és la moneda de canvi. I clar, com sempre, pues, el sector primer, a mi m'agrada el sector primer, no sector primari, perquè allò queda com a... No?
0: Sí, és...
2: El primer sector.
1: El primer, perquè és el primer que es va posar en funcionament, també, cronològicament, l'agricultura va aparèixer primer que la indústria de serveis.
0: I de l'escala, de la cadena, és el primer, sense els aliments bàsics.
2: Clar, mala costum, que és menjar 3 voltes al dia.
0: Exacte.
2: I aquesta mala costum...
1: Mal costum no és, Vicent.
2: No, mala costum, ens acostumem.
1: Bon costum.
0: No és mal costum, perquè menjar, a banda de que és necessari, és un plaer també. Exacte, moltes també. Vegades, no? Si ho podem fer com un plaer i devem fer-ho com un plaer.
2: Bé, doncs este acord estàvem parlant i vam parlar en aquella taula de debat, que clar, és un acord que venia, no és d'ara, és un acord que porta 20 anys
1: preparant-se.
2: I clar, ara no anem a dir és que això ja no, que sí, i clar, està clar que no estem d'acord en un acord en Mercosur a Xina bones i primeres, perquè primer els nostres productes no tenen la mateixa, diguem, garantia alimentària que és que puguen portar. Nosaltres sí que exigim un acord espill, és a dir, que siga...
1: Igual.
2: Ells produeixen exactament en les mateixes condicions que produïm així. Ja que, i precisament aquest acord està, primer es va impugnar, es va dir que no, que tal, que no, que en el Parlament es va votar, van haver veus dissidents, lo cert és que sí que es va aprovar en el Parlament, i el Parlament Europeu, estic parlant, i els sindicats agraris, a partir d'una part que es diu Copa Colleja, que agrupa totes les organitzacions sindicals agràries d'Europa, van decidir fer, diguem, una denúncia per la línia de que aquest tractat tenia que veure amb la salut de la població europea.
0: És a dir que els productes agroalimentaris...
2: Sí.
0: Del sector primer en països de Sud-amèrica de vegades es tiren productes que així estan prohibits, no?
2: Sí.
0: I si estan prohibits és perquè hem vist
1: químics,
0: que poden tindre
1: productes químics, no?
2: Fitosanitaris i productes
0: fitosanitaris. No poden dir químics perquè tot és química.
2: Bioquímica o química orgànica o química inorgànica, però...
0: Sí.
2: Tot ahí.
1: El fem és química, no, també, vols dir.
0: Clar, clar, sí. Tot.
2: Ahí, la seva part.
0: És part del nostre cos, un llibre, tot és química.
1: Tot és química, bueno,
0: Bé, aleshores...
1: És que no són de ciències.
0: Bueno, però... clar, si allà poden tirar una sèrie de productes, aquests productes, quan venen així, poden perjudicar la nostra salut.
2: Així estan prohibits. N'hi ha alguns que
0: Exacte.
2: Estan prohibits.
0: N'hi ha alguns
2: no
0: que estan prohibits.
2: Utilitzar perquè...
0: I allà per què s'utilitzen? Perquè estan dins d'un conveni internacional?
2: Sí, efectivament. Així, n'hi ha en Europa n'hi ha un programa d'acceptar o rebutjar certs productes per un principi de seguretat alimentària. És a dir, n'hi ha un principi de dir, si no sabem si és roïn o no és roïn, decidim parar-ho. Val? Principi de precaució. En els altres països, fora de la Unió Europea té aquesta mesura restrictiva que no afecta tot el món. Però la Unió Europea sí que té un pacte de lliure comerç en tot el món. La Organització Mundial de Comerç, la OMC, que sí que autoritza aquests productes. Clar, la Unió Europea, dintre de les seues fronteres, sí que pot autoritzar o no autoritzar, però no pot prohibir el comerç en aquests països. Per tant, aquests productes poden entrar.
1: Però això no, no casa. Això no casa. Això no casa. Sí. Això no casa. No.
2: Mira,
1: no casa perquè a veure, jo el diré perquè, a veure, el que no pot ser és que en un comerç interior prohibisca determinats productes i en els productes que es fan, que es han de comprar al comerç exterior, no es prohibisca. Vull dir, que és que això no té sentit.
2: Clar, pues això tu estàs dient tu.
1: No té sentit.
2: Però legislativament.
0: Hi ha voltes que els llauradors o sobretot pensen alguns llauradors que han dit, ei, allà tiren això, doncs nosaltres també volem tirar-ho. No.
2: No
0: és el contrari, és a dir, no, que allà no ho tiren, perquè
2: efectivament, nosaltres el que fem és
0: per seguretat alimentària, clar, és que és això, que volem, això després mos ho mengem.
2: Exigim que allà es complisca la mateixa normativa que tenim ací, i si voleu entrar a algo. Però ahí estem. Per tant, l'única via que quedava era portar-ho al juzgat i dir, per seguretat alimentària de la població de la Unió Europea, no pot ser això. Si nosaltres han dit que aquest producte no és bo per la salut humana, no podem acceptar que el que ve de fora, encara que estigui autoritzat en tot el món, així a Europa no. El jutjat este que declarar, té que fer una declaració, té que fer un dictamen i ahí estem esperant.
0: Jo en això veig una cosa bona, que pot ser... Aquestes persones de dos països d'allà a Sud-amèrica que fan aquests productes diuen, ei, pues, si allà volen aquests productes que no tinguin això, pues, anem a no utilitzar aquests productes per poder vendre-ho bé. Vull dir, això seria una cosa positiva d'aquest acord, no?
2: A veure, això
0: si ja, això es donarà.
2: Això ja ho tenim en la Eurofulla. És a dir, tu pots portar productes de fora de la Unió Europea perquè així no es fan, o perquè així no tens no arribes a alcançar a tindre aquesta producció, i tu pots portar-los, però si es portes, té que haver un acord de que allí els mètodes d'obtenció d'aquest producte segueixen la normativa similar a la nostra. Entonces, ells tenen que produir segons la normativa que tenim. I ahí sí que hem aconseguit tindre aquest principi d'igualtat. Tu no pots portar un producte certificat en l'Eurofulla d'un país tercer ens refereix fora de la Unió Europea, si no compleix la normativa que ens regula a nosaltres. Per això pensem que d'alguna manera ahí sí que està regulat i sí que tenim una diferenciació respecte a tots els productes que apareixen en el mercat.
1: Però de totes maneres, a veure, Sud-amèrica està a l'altre hemisferi.
2: Sí.
1: Ho dic jo perquè quan allà és hivern, així d'estiu, quan així d'estiu, i dius, els productes no coincideixen, no? O com està l'assumpte, o què passa? Perquè també són productes d'un altre clima i no sé, sí, es faran altres coses. Mira. Com està l'assumpte?
2: Gràcies a això mengem melons ja fa rato que estem menjant melons del gel.
1: Sí.
2: Perquè empreses d'ací s'han implantat allà.
1: Al Brasil tinc entès que n'hi ha moltes.
2: Al Brasil, a Mèxic, sí. Tal. Bueno, i ells estan produint aquests productes que nosaltres gastem així. De fet, jo diria, tinc una miqueta de curiositat i no vaig a dir el nom del supermercat, però en un supermercat que està al nostre abast, te'n vas i agarres que cau del collaret i gires i poses posa origen, Estats Units d'Amèrica. Sí. Mm. I ho tens. Dels Estats Units d'Amèrica, ve el cacau del collaret, perquè ells el planten com a cacau de València.
0: Què? És algo paregut passant la xufa, no? Que fan a Àfrica,
2: sí,
0: sobretot.
2: La xufa que fan a Àfrica, exacte. Mm.
0: I després entra dins de xufa de València, no?
2: Bueno, entra dins de xufa, a veure, la denominació d'origen no deixa això, eh?
0: No ho deixa, exacte.
2: O sigui, si portes...
0: Per això és important reconèixer les denominacions d'origen.
2: Exacte.
0: No? Ahí... Igual que arròs de València, arròs, la xufa de València...
2: La xufa d'Alboraia, per exemple, les... què el diré jo? Pues el caqui de la Ribera o...
1: Sí.
2: O les...
0: El que siga.
2: Indicació geogràfica protegida de tarongers.
0: Uh-huh. I ara una altra pregunta. Si una empresa d'ací compra productes allà, tarongers, el que siga, i ho porta ací i ací ho envasa,
2: uh-huh,
0: el producte envasat, pot posar que és d'ací?
2: A veure, n'hi ha uns productes que està obligat l'envasador a posar l'origen. Està obligat a posar l'origen.
1: Això està controlat, perquè no pots dir mentides.
2: N'hi ha uns altres que no. No tens per què posar l'origen.
0: I per què no és en tots
2: això,
0: els productes?
2: Això és el que volem. O sigui, però això és un pacte que es va fer en el seu moment. És a dir, arròs, tu l'arròs no tens per què posar l'origen. En arròs sols tens que posar l'envasador final.
1: Yeah.
2: I entonces tu consumixes un arròs que té un nom, ja no vaig a dir noms, però té un nom molt valencià,
1: però saber d'on és, no?
2: I no és de...
1: És del sud-est asiàtic.
2: Sols tens que buscar que tinga el segell de arròs de València.
0: Per tant, si té el segell, sí, vol dir que està controlat,
2: garantia que està produït en la DEO de l'arròs de València.
1: Sí.
2: És a dir, també l'arròs que es fa a Pego entra en la DEO de València,
0: sí,
2: ja ho sabeu, però, i el que es fa a Idalta, a Castelló, està en...
0: Sí, al Menara, no?
2: Al Menara, exacte.
0: Bé, anem a posar una cançó de Lilith i Dionís, Reforma Agrària Orgànica.
1: Apropiat, molt apropiat.
3: Sí. La música és todo. La música acompanyó la formació de l'univers. La música acompanyó el Big Bang. La música vio nacer la tierra, siempre nos acompañó. Agricultura es música, es hija de ella. La agricultura orgánica siempre está con la música de la vida, es una gran aliada. Música es lucha, música es esperanza, música es fe, es la que abre los caminos. La música es pueblo, la música es democracia, la música llega a los corazones, es la voz de aliento de los pueblos.

0: Bé, ja sabeu que el bar Daniel és un bar tradicional de Pego, amb tapes típiques i d'altres molt originals. Fa un arròs al forn i una crosta, això sí, per encàrrec, per a xuplar-se els dits. És el bar que és menester anar si vens a Pego, ja ho sabeu.
1: Efectivament, ja estem ací a Pego, París i Londres, amb Vicent Faro, president del Comitè d'Agricultura Ecològica. Anem a parlar d'agricultura ecològica. Anem a... Què significa que un producte porti un logo d'agricultura ecològica?
2: Pues mira, estàvem parlant abans de que tu tens que buscar l'origen, tu tens que buscar d'on s'ha fet, i aquest producte al final què és? Bueno, nosaltres és una entitat, és l'organisme de control, que es diu, perquè l'organisme de...
0: És públic?
2: Sí, sí, és un organisme de control i certificació públic, depenem de conselleria, perquè ells són els que mos otorguen aquesta característica, ser...
0: Aquesta competència,
2: diria, no? Competència de control i certificació.
0: Sí.
1: Perdona, Vicent, depèn de conselleria, però conselleria no posa... O sí, o posa a les persones que estan ahí davant, perquè no, tu has sigut triat per eleccions,
2: per
1: no?
2: Per eleccions, sí. Cada quatre anys, entre els propis operadors, n'hi ha tres llistes. Es fa una llista de productors, de producció primària, una altra llista d'empreses i una altra llista d'importadors. Entonces, l'organisme en si certifica, però per un gabinet d'inspectors tècnics que estan llogats per això. I la part de la gestió, és el que nosaltres diem pleno de l'òrgan de gestió, que som els que gestionem l'entitat. I això són votats cada quatre anys per tots els operadors. Voten els del sector primari, voten les empreses i voten els importadors. I cada un aporta, en funció del seu volumen, un tall de delegats. I som els que, de tots els que eixim allí, es decideix qui és el president i iau. I això està per quatre anys. Hi ha un president, secretari, un tesorer, clar.
1: Sí, una junta, no?
2: És una junta, és una junta de govern,
1: junta gestora.
0: I del que es tracta és de donar aquests certificats a els productors, que arriben a complir els requisits.
2: Clar, veure, la normativa és una norma europea comú per a tots els estats membres de la Unió Europea. És a dir, no és que jo vulgui fer-ho a Xina o jo vulgui fer-ho a Xina, que el meu estat diga això o que diga allò. És una norma comú per a tots. Sí. O sigui, tots ens regim en aquesta norma i aquesta norma és la que passa la llista per a tot.
1: És per això que hi ha un logo europeu,
2: comú,
1: no?
2: Comú,
1: que és una fulleta en les estrelletes.
2: És l'eurofulla. I jo el dic que a nosaltres precisament és algo que no ens preocupa si... el tema, perquè l'origen queda clar ahir l'origen en l'etiqueta baix posa si qui ho ha certificat, el país i després la comunitat autònoma i després finalment posa si és agricultura d'on? De la Unió Europea o de no Unió Europea o les dos. Imagina que tens un bombó que es fa en ametlla d'Alacant i xocolata, pues de on?
0: De l'Àfrica.
2: De l'Àfrica. Pues entonces és un producte d'agricultura UE, no UE, el que té que tindre els dos. A nosaltres no mos dona urticària això, que parega si és UE o no UE, perquè sabem que si el producte ve de fora sí que té que complir la mateixa norma que tenim ací. Per lo que estàvem parlant.
1: Per lo d'abans, no? Que en el cas d'agricultura convencional n'hi ha una sèrie de qüestions.
2: A mi m'agrada dir agricultura tradicional, perquè sí. De convencional, pues no ho sé si és convencional o no, però la que es fa de forma tradicional, encara que bueno.
0: Però el tradicional refereixes a l'ecològica?
2: No,
0: a l'altra.
2: A l'altra.
0: Sí, l'ecològica diríem que és la que ha de complir aquests requisits.
2: Mira,
0: per a poder...
2: Sí, exacte. Entonces, tens que complir els requisits, que és no utilització de productes de síntesi química en cap de ningú processos. O sigui, i si tu utilitzes un procés, un producte que per a que es faci aquesta síntesi té que ser orgànica. Té que obtindre aquest producte de forma orgànica.
0: Tot això estem dient perquè, a veure, se suposa que els productes de l'agricultura ecològica, com han de passar aquests requisits, en principi, diríem, pot ser que pot ser que els costos siguin més grans que l'agricultura tradicional, però i després, però també és veritat que el preu de venda és més car, més alt que en una agricultura tradicional.
2: Ara vaig a contar-te. Anem a veure.
0: Però això és l'interessant.
2: Sí, sí, sí, ahí està el
0: quid
2: de la qüestió. Mira, avui certifiquem aliments ecològics perquè fa 70 anys no feia falta fer-ho.
0: Perquè tots ho eren.
2: Clar, fa 70 anys tu cavaves, recavaves i rascaves. I quan regaves, tenies que anar a pegar la rascadeta.
1: I tiraves fem.
2: Ningú gastava herbicida. Els abonos que s'utilitzaven eren abonos orgànics i si es gastava algun tipus d'abono inorgànic era roca. Tot
1: era mineral,
2: sulfats. Per tant, en aquell temps no calia certificar. Avui sí que cal certificar. Avui cal certificar per dir jo obtinc això d'aquesta manera. Sense intervindre en productes de síntesi química ni organismes modificats genèticament. Ni organismes modificats genèticament.
0: Això en principi no té per què ser, vos estàs dient que no té per què ser més car que l'agricultura tradicional, no, Resina?
2: Exacte, no té per què ser més car. Ara, si jo tinc que certificar des de la llavor, tinc que certificar, tinc que passar aquesta certificació. Segon, tinc que passar una producció primària. O sigui, ja la llavor té que estar certificada. El que faig jo en el camp té que estar certificat. El que ho arreplega i ho cull també ho té que estar certificat. El que ho elabora també té que estar certificat.
0: Sí.
2: Perquè, a més, anem calculant els quilos que han eixit d'ací i els quilos que n'hi ha allà.
0: Yeah.
2: I els que s'han perdut pel camí.
0: Yeah.
2: Té que quadrar. I quan a tu el fan la inspecció, de l'inspector, tots els anys, te ho recorde, tots els anys, i això val diners tots els anys. I el revisa, què has fet, què no has fet, les factures, que... i després tu dona compte que plagues, que jo sàpiga, tenim les mateixes que tenen des de més. Perquè la plaga no diu, és que tu eres ecològica i no vaig. No? Els mateixos problemes que té l'agricultura els tenim els que fem agricultura ecològica. Els mateixos. Nosaltres combatim en una altra manera de fer les coses, prevenim. Nosaltres prevenim. La nostra acció sempre és preventiva, sempre, sempre, sempre, i preventiva i nutritiva. Nosaltres volem tindre arbres, plantes sanes i fortes, a base de, clar, una bona nutrició.
1: En general, podem dir que en agricultura ecològica, doncs un camp de tarongers, per exemple, no té una tanta producció com un... Podria ser que sí, però en general...
2: No arribes a tindre... anem a veure, una altra cosa és que jo utilitzo hormones. Jo no puc utilitzar hormones de creixement. No puc utilitzar hormones
1: per acollar. Per acollar, per engrossar...
2: No puc utilitzar, és a dir, jo no puc forçar a l'arbre en ningú tipus de producte de síntesi química externa a ell.
0: Perquè la taronja és més menuda i no n'hi ha tanta quantitat.
2: Bueno,
1: no té per què ser més menuda, però sí, pot ser que isca més menuda. I si és més menuda, doncs, bueno, a lo millor...
2: Té el seu mercat. Mira, ara jo estic mateixa treballant en uns productors, en una empresa francesa que vam anar a Perpinyà, a la fira del mercat de Sant Charles, i mos va demanar taronges... d'un calibre mitjà menut, aquests patxiquets, i el que em va exigir és que foren dolces. Porta-me-les quan estiguen maures. No me les portes verdes. Tu, dis-me quan me les tens que dur. Les vull menudes, no les vull grans, i a més, les vull que siguin dolces. Tu tries quan vols, però envia-me-ho. I em dius, ja puc enviar-te, doncs ja li ho envies. Clar. El que, clar, i ell es va subministrar a col·legis eixa fruita i eixa verdura. No busca tamany, no busca que de vegades mengem per, el, per la vista i
1: això... Sí, això que, tu... Eixa caixa que veus al supermercat de totes les pomes bonica, igualetes, sí. Totes les taronges, sí. Igualetes...
2: Brillants, això.
1: Brillants, exacte.
0: Va, vols dir tu que a veure, que estic imaginant-me, a veure, en l'agricultura tradicional... pot ser que els mercats són més competitius i les grans empreses organitzen els compradors, no? Grans compradors i volen preu, no? Volen un preu i l'oferta, la demanda,
2: sí,
0: i tal. En canvi,
2: sí,
0: en l'agricultura ecològica jo diria que com es valora molt la qualitat, no? Ha d'estar tot certificat i tot, mira, aquest producte és d'aquesta qualitat, per tant, això no és barat, no, jo no competisc en preu, no, segur que no és tan barat com l'altre.
2: Sí, perquè tinc segur que certificar tots els passos.
0: Però és, té més qualitat, és ecològic i té aquestes propietats, i això té el seu mercat. Ho diu perquè el que volen és, i el que volen pot ser de, bueno, ja que vull producte de qualitat, ha de ser, és exigent també, però tu dius, bueno, jo el serviré quan arribi a aquestes característiques, però ja tens el mercat assegurat, podrien dir.
2: Sí,
0: és
2: el que
0: exigent,
2: passa...
0: però està disposat a pagar un preu més alt.
2: Sí, clar, clar, clar, perquè sap que és un producte de qualitat. És que avui en dia possiblement la qualitat la valorem en el menjar, en l'aspecte, però de vegades jo crec que
1: en el sabor i el valor nutritiu,
2: els cuiners ens han ensenyat o estan ensenyant-nos a que tenim que valorar el producte per aquest sabor que té, per aquesta textura que li dona l'aliment, però no perquè siga molt bonic o tal. Tot és que buscar una taronja que tingui un bon gust a taronja, que el recorde aquest gust a taronja, que el faci salivar quan penses en ella, no? Igual que una llima.
1: Jo afegiria una altra cosa, i és aquest valor afegit que té el fet de que no va aportar residus de pesticides.
2: Efectivament.
1: Per exemple.
2: Que pot ratllar,
1: molt important per
2: que
1: a la
2: pot
1: salut.
2: Ratllar la pell.
1: Exacte.
2: Que el pots menjar la pell. Quan, clar, tu ja sí. Tires una poma, pues,
1: una poma, pues, la llaves ja.
0: Clar, sí, sí.
2: O la peles.
1: O la peles.
2: Ahí està.
0: Home, però home, jo les pomes sempre menja la pell, no sé. Uh-huh. Però vols sí. Dir tu que pot haver posat algun producte... Jo sempre la llave, i em menja la pell. Uh-huh. Però vols dir tu que pot haver... han tirat algun producte, si no són ecològiques, diríem que...
2: A mi no m'agrada parlar de dir, tots els productes que es gasten en agricultura estan autoritzats a la Unió Europea. Tots els productes que es gasten a la Unió Europea estan autoritzats. Hi ha un límit màxim de residus. Els productes que venen fora de la Unió Europea tenen un altre límit de residus i hi ha uns altres productes autoritzats. Això vull dir que, primera, tenim que saber l'origen i tenim que fer aquest exercici de dir, vull saber d'on ve. Si saps que està dins de la Unió Europea, jo crec que tens unes garanties sanitàries i alimentàries que poden donar-te joc a aquesta seguretat. I després, si vols pegar-li la volta a la rosca, pues ja tens productes d'una altra qualitat diferenciada que saps que no s'ha utilitzat ningú producte de síntesi química en ells, i a banda, tampoc s'ha utilitzat un producte de síntesi que vagi a la terra. A veure, la qüestió és que la terra també capta tots aquests productes i acaben als aqüífers. Sí. Sabeu que tot sí, el litoral té sí. Una contaminació alta de nitrats. Si avui pararem de tirar productes nitrats de síntesi química així, tardaríem molt més de 100 anys en poder utilitzar l'aigua com ho fem abans. Nosaltres plantegem una tècnica, és dir, jo no vaig a pujar més la terra que l'heretà, vaig a deixar-la igual o millor de lo que la vaig rebre, no? Un poc és aquesta la característica que tenim.
1: Sí. I una altra cosa, quan produeixes un producte, dius, jo el faig d'una manera que me'l menjaria.
2: Sí.
1: Sé que me'l menjaria, perquè sé que no li he tirat res
0: ja.
1: Per a no menjar-me-lo.
0: Ja.
2: La gent sol...
1: N'hi ha gent que d'agricultura tradicional, que diu Vicent, que van a collir les taronges i a lo millor uns dies abans ha sulfatat.
2: Bueno, el límit màxim de residus...
1: Sempre n'hi ha una dona aixina, però a voltes...
2: Un principi de caució. També és cert que entre els nostres pobles, no? Que passa? Ja, jo a la verdura que és pa casa no li tire res. Ara, a la
1: que és pa vendre... Ja.
2: Li tire... Ja, pues, tu tens clar que la verdura que el fas tu en el teu hortet pa casa, pas teus, saps que no... Saps que no li tires, perquè...
1: Saps el que li tires.
2: A veure, no... Ja. Saps que és pas teus.
1: Ja. És que és com el que cuina algo que... Hi ha gent que a l'hora de demanar una sopa o un puré en un bar, diu no. Jo això, com no sé com ho han fet, no ho demani. A casa sí que me'l menge, perquè sé el que li he posat. No m'ho ha aparegut.
2: Sí, algo així, sí.
0: Una altra qüestió és l'agricultura ecològica, pot ser que per ser ecològica... Tu que ne fas, no? Que ne fas taronges ecològiques, trobes compradors més fàcilment que la tradicional? O sigui, tens més fàcil de vendre? O com la vens? A veure, això n'hi ha... Com està? El mercat és molt diferent que el tradicional? O com?
2: En primer lloc, la producció és diferent, sí. I el mercat és diferent. A veure, moltes persones...
1: I també depèn de la quantitat que tens, no? No és el mateix tindre una finca de... dos o tres hectàrees que tindré un bancal de 4 o 5 fanegaes, no?
2: Sí, vale. Després parlarem del tamany, sí. Perquè ahí sí que jo crec que sí que n'hi ha que pensar seu, perquè som ecològics, però no som com t'ho diria jo, no anem d'ingenus, val? Jo crec que això sí que n'hi ha que mos ho tenim que plantejar. Parlant de lo primer que m'has dit, no? Que dius que tinc el mateix mercat i no tinc el mateix mercat. Va, jo treballo en una cooperativa i també treballo a clients que
0: teus,
2: meus, que volen un producte.
0: Propers, vols dir?
2: Propers i llunyans, francesos,
0: sí,
2: per exemple.
0: Te tens?
2: Sí, sí.
0: Però és difícil aconseguir clients així, no? Vull dir, llunyans, el busquen a tu o tu els busques? Tu t'has dedicat a buscar-lo?
2: Jo els busqué, clar, així no ve ningú a donar-te res.
0: Vale. Tu has de buscar els clients.
2: Però jo tinc un producte d'una qualitat determinada.
0: Sí.
2: Jo no... Com te diria jo, pues no faig una taronja, jo faig una taronja diferenciar, una mandarina diferenciar.
0: Sí.
2: Posa la meva marca i això és la meva marca.
0: Tu tens una marca?
2: Sí, tenim una marca i tenim uns productes.
0: Cada productor d'agricultura biològica té, o ecològica
1: no,
0: té...
1: No.
2: Jo tinc un... No, n'hi ha qui no. És dir, jo podia no tindre marca i vendre-li la cooperativa, i la cooperativa té la seva marca. I ven.
0: Val.
2: Però jo li puc posar el meu segell. El segell ecològic li puc posar.
0: Sí.
2: Tinc una quantitat que puc vendre sense diguem, tindre una marca específica. Si jo venc a directament al consumidor, puc vendre fins a 20.000 euros i no n'hi ha cap problema. Pots vendre directament. Que això està autoritzat. I a més, si tu li poses el segell i dius jo garantisse que això ho ha fet a Xina.
0: Tu vens a consumidors directament?
2: Sí, també venem a consumidors directament. I per tant, tens aquesta possibilitat, perquè està certificat. Per una altra banda, el teu preu no és igual perquè tu garantisses que hi ha una traçabilitat. I aquesta traçabilitat va des del minut zero. Jo per a començar a treballar en fer taronges ecològiques tinc que passar un període de conversió de 3 anys. Sí. 3 anys que em ve cada any l'inspector per veure que les tècniques que he utilitzat i el que he fet és ecològic,
0: sí.
2: En norma. Sí. I al tercer any em diu, ja vale, xiquillo, entra que ja pots vendre com a certificat. Tot això val diners, és que al final no podem considerar, si jo tinc que fer una acció preventiva i tinc que donar un aliment al meu arbre perquè estiga fort i puga resistir l'embat de les plagues, d'alguna manera pues tindré que... Les meves ferramentes són arco i fletxes. no canyons, ni bombes atòmiques. Jo no tinc bombes atòmiques, jo tinc arcos i fletxes i puc tirar pedres, però hasta ahí. Jo utilitzo productes que tinc que tratar, per exemple, al principi del matí o a última hora de la nit, perquè es degraden molt fàcilment en el sol. Són orgànics i es degraden en l'acció del sol, de la radiació ultraviolada. Per tant, jo tinc unes ferramentes limitades. Per tant, no estem fent la carrera des del mateix punt d'eixida. I clar, això també té les seues limitacions. Que el producte té qualitat, jo vos portaré tarongers, vos portaré aguacates, vos portaré llimers i les proveu. Que, bueno, clar, el que està acostumat a menjar el nostre producte, pues està acostumat a menjar el nostre producte, però perquè tu t'has criat en aquest ambient i de tota la vida has menjat taronges i saps el gust que fan, i la que no t'agrada no te la menges.
0: Clar.
2: Però tu tens al teu abast moltes taronges, No és lo normal per ahir.
1: Pots triar, sí.
2: No és lo normal.
1: Però hi ha diferència.
0: Mm-hmm. Sí? El gust hi ha diferència.
1: Hi ha diferència. Jo ho he comprovat.
2: I, bueno, no sé si és que sol és el gust, però el fet de certs productes, com poguera ser la carn...
0: Més sanes, vols dir, que els productes són més sans si són ecològics, clar.
2: No, que és un producte que no té un aditament. És a dir, jo puc fer taronges a Xina i podria fer taronges a Xina si utilitzo hormona. Si tu utilitzes una hormona, pots fer la fruta créixer moltíssim de tamany, però tu saps que els productes que estan hormonats estan excessivament grans, però no perden aquesta qualitat gustativa.
1: Efectivament.
2: Estem parlant d'un arbre, una planta que és algo viu.
1: Aleshores, una de les qüestions que es plantegem i que es planteja les jornades de sobirania alimentària és els mercats de proximitat, no? Si tenim taronges, aguacates, productes,
2: fruita, verdura,
1: tota classe de fruita a la comarca o en
2: arròs,
1: dos o tres comarques,
2: al
1: territori valencià, només ens falten els productes que així no es poden produir. Si els comprem d'ací, n'hi han molts avantatges.
2: Sí, l'economia recau sempre en casa.
1: L'economia i el que s'estalviem de transport, de contaminació per combustibles fòssils, n'hi ha tota una sèrie d'avantatges per als quals hauríem de reflexionar un poc i pensar en que si podem comprar-li al veí o al del poble del costat, pues millor que no anar a buscar un producte que no
0: sabem
1: d'on ve.
0: Però sí, els consumidors pot ser que no estiguin tan conscienciats en que siguin productes ecològics.
2: Sí, a veure...
0: I a l'estranger pot ser que siguin...
2: Sí, que és veritat.
0: França, Alemanya estan més conscienciats?
2: Sí, sí.
0: Per això
2: sí,
0: s'exporta més que al mercat exterior que al mercat
2: clar,
0: interior?
2: Clar, això és una de les dades que portava de les que hem parlat avui. Precisament en la superfície ha caigut pues, com un 1% en tota la comunitat valenciana, però bueno, estem parlant...
0: Superfície de taronja.
1: Ha disminuït.
2: De taronja, no,
1: de cultius ecològics.
0: Tots els productes ecològics, sí.
1: Ha disminuït.
2: Ha disminuït un 1%. 1%. L'any passat va disminuir un 3%. En un any hem disminuït un 1%. Però, mira, jo penso una cosa, tens que ser realista i veure dades, a més de... O sigui, dades
1: clar,
2: a més penso, llarg plaç, tindre un angle més
1: perquè
2: ampli.
1: Perquè jo penso l'agricultura, a lo millor ecològica ha disminuït un 1%, però a lo millor la tradicional ha disminuït un 10%. No.
2: Clar, no,
0: és això el que volies dir.
2: A mi no m'agrada fer comparacions. Jo parlo del meu llibre, que sí, di aquell,
1: sí,
2: no?
1: Sí.
2: Jo parlo del meu llibre. Jo no trac conclusions, però... Nosaltres hem baixat un 1% en superfície, en general de tot. Hem baixat en operadors, és a dir, nosaltres hem baixat un 2%, 2,63% en operadors.
0: Operadors es refereixes a... Compradors i venedors?
2: No, no, operadors són els que produïm en ecològic.
0: Ah,
2: però,
0: va, va.
2: Però operadors, em refereix que els que produïm en ecològic, som 4.215 a hora de 2025, al tancar 2025, i anirem 4.329. Hem baixat un 2,63 en operadors. 2,63%. Però quan jo dic operadors, dic, tu pots ser un DNI, un CIF, i tindre producció primària, pots ser empresa i pots ser importador. Tu tens tres accions. Un operador pot ser tres actors en aquest acte.
0: Sí.
2: O sols pot ser producció primària, o sols pot ser importador, o sols pot ser... Nosaltres a operador li diem una persona que té un CIF o un DNI que treballa i que treballa certificant-se. Siga empresa, siga primària, sigui el que siga. Hem baixat un 2,63, però així venen les dades. Però què ocorreix? Que quan mirem la facturació...
0: Ha pujat?
2: Efectivament. La facturació ha pujat un 15,57%. És a dir, la facturació del producte ecològic ha pujat a 962,5 milions d'euros. Quasi 1.000 milions d'euros s'ha facturat en ecològic en la Comunitat Valenciana. Això ho podem dir perquè som una entitat pública i som l'única que certifica això. Perquè nosaltres tenim dades. Dades reals. Nosaltres, els operadors, ens diuen què facturen. Ens ho tenen que dir. Entonces, en fem 1.000 milions. 1.000 milions de facturació en un any. I ara nosaltres ens hem fet la següent pregunta. Han disminuït de superfície, han disminuït d'operadors, però han facturat un 15,57 més. És a dir, la inflació jo crec que no ha sigut tanta. Què ha passat? Doncs ens han professionalitzat. Els operadors, si se ho han deixat, segur perquè han vingut per fer negoci, i el que ha vingut a fer negoci i no sap en què està, es pensa que és canviar una cosa per l'altra i tot funciona igual. No és així, no és la mateixa forma de treballar, tens que professionalitzar-te, tens que saber fer les coses bé, i a banda, pues, tens que buscar el teu camí, la teua rentabilitat. Nosaltres sempre parlem de que no podem fer accions o economia o agricultura verda en números rojos. Això sí que no podem fer. No podem ser deficitaris. I, de fet, ahir mos han donat la raó. També dic una altra cosa. És a dir, donar compte que l'edat mitjana dels nostres operadors té 50 anys. L'edat mitjana té 50 anys. En l'agricultura, en general, té 64, quasi 65 d'edat mitjana. Això vol dir que la gent jove s'agarra a fer això, perquè també és més tècnic. I en tercer lloc, pues, el 30% dels nostres operadors són dones, al front d'explotacions, empreses, el que siga. Donem solucions al sector agrari que tradicionalment està molt matxacat. I bueno, per si,
1: està
2: pareixia poc, hem tret números i hem dit, pues, bueno, anem a veure. Penseu una cosa, si tots els nostres operadors demanàrem la PAC, tots els nostres...
0: Sí, digues.
2: Si tots els nostres operadors demanàrem la PAC, mos se donaria, que no és així, no és així. Si tots els nostres operadors demanàrem la PAC, recibiríem 23,5 milions d'euros. 25,3 milions d'euros. Val? Si nosaltres hem generat 1.000 milions d'euros, això vol dir que per cada euro que hem recibit d'ajuda, nosaltres hem convertit 55,6 euros. D'aquest euro que hem recibit d'ajuda, nosaltres hem produït 55,6. Li hem tret valor i li hem donat valor al nostre producte. I això és del que es tracta.
1: Sí, és una altra manera de veure els números, perquè no siga tot, han disminuït en superfície, clar, han disminuït en operadors...
2: Ens han fet competitius i rentables. i això n'hi ha que
1: és important fer. Perquè és una manera de que més gent pugi al carro que es dediqui a l'agricultura, no els que estem jubilats i fem el que podem.
2: Efectivament, ahí està.
0: Però, i ara, tornant al tema dels mercats de proximitat, el que esteu proposant és que podrien ser ecològics, no? Mercats de proximitat que siguin de productes ecològics, no? Que siguin gent de la comarca.
1: A la Marina ho tenim tot.
2: Exacte.
0: Això és el que ara falta, que aquests productes siguin ecològics, no? Vols dir?
1: Que sí, no, són tots, bueno, que hi ha, sí, que hi ha, però sobretot que arriben a la gent.
0: Sí.
1: La majoria dels productors així conscienciats i tal fan ecològic.
2: Una de les nostres reivindicacions és que hi hagi compra pública. Que això ecològic siga un percentatge real, real, demanem un 10% de percentatge real.
0: Compra
2: pública.
0: Pública, què vol dir?
2: Què vol dir? Pues que en els col·legis hi hagi un 10% de producció ecològica.
1: Els hospitals.
2: Als hospitals i a les residències. Això vol dir que l'administració exigisca un percentatge d'això i que després el demana la factura. Perquè tota la població es beneficia de les...
1: Bé, jo el que veig és que hi ha molt fer, però anem per bon camí, no?
0: A falta que la gent sigui conscient
1: de la producció ecològica,
0: i pot ser que sigui una qüestió de treballar-ho també i relacionar els consumidors amb els productors també, no? I que n'hi hagi mercats, pot ser que l'interessant sigui que mercats de proximitat exclusivament de productes ecològics, no? O no?
2: És el que diu Vicent, jo crec que anem ahir a que el producte siga de proximitat, perquè tu ja entres en contacte en el llaurador, i segon, a veure, ací a Pego tenim productors ecològics de quasi que tot, I a mi m'agradaria que el meu poble fora com a Pego, que sí.
1: Anem fent camí.
0: Poquet a poquet, no?
1: Moltes gràcies, Vicent. S'ha acabat el temps. I, bueno, tenim, jo crec que...
0: Tenim un futur esperançador, no? Sí. Gràcies, Vicent.
1: Vinga.
2: A vosaltres. Adéu. A vosaltres.

0: Ràdio Pego, al 107.8 de la freqüència modulada. Per a la gent que ho vol tot. Tot.
1: Som la teua veu. Ràdio Pego. Ràdio Pego. Som la teua veu.

0: Informatius Radio Pego. Allò que t'ajuda a estar al dia del que passa al costat de casa, al poble, a la comarca. Allò que t'afecta, que t'importa, t'ho expliquem als informatius de Radio Pego, la ràdio de proximitat, la teua. Actualitat, rigor, veus expertes, veus veïnes, immediatesa i, per descomptat, proximitat. Informatius Radio Pego, amb Sara García.
1: Informatius Radio Pego, de dilluns a divendres a les 13 hores i la seva repetició a les 18 hores.

música és art, ciència, creació. És universal, cultura, història. És treball, producció, espectacle. Perquè la música ens agrada tant a petits com a grans, escolta Ràdio Pego. Perquè la música és vida.

0: Conta una llegenda que hi ha una cova molt fonda, on passen coses curioses cada vegada que els seus habitants es reuneixen. Prepareu-vos per descobrir la cova dels grills.
1: El lloc on la tertúlia encén les idees i el teatre radiofònic les fa volar. La cova dels grills. Entra si t'atrevisses.
2: Un programa de Ràdio Pego els dimecres a les 9 de la nit i a la web quan tu

0: Hola, pissiganyes! Pronte començarem nova temporada i sabeu què? Ens acompanyaran veus noves!
1: Hola, sóc Natàlia!
2: I jo sóc Guillem.
3: Veus noves amb una secció pròpia!
1: El perquè de les coses!
3: Què?
2: Que la secció es diu el perquè de les coses.
3: Ai, vale!
1: I vos explicarem tot el que...
2: sempre volíeu saber.
1: Com per què el mel és verd.
2: O per què el cauen les coses.
1: Escolteu-nos i ho sabreu.
2: Fins prompte.
1: Adeu.
3: Adeu, pissiganyes.

0: Novenes jornades sobre història i patrimoni d'Atzaila 2026. Divendres 15 de maig al Saló d'Actes de la Casa de Cultura, sessió dedicada al 750 aniversari de la mort del visir Al-Azraq. A les 18:45 hores, presentació de les jornades. A les 19 hores, els castells andalusins a les nostres comarques, a càrrec de José Luis Menéndez. A les 20 hores, el Pacte del Poet, conferència impartida per Agustí Galiana. Dissabte 16 de maig a les 8 del matí, davant l'antic escorxador municipal de Pego, eixida cap al castell d'Alcalà. Per assistir a aquesta activitat cal inscripció prèvia al correu electrònic atzailapego@gmail.com. Ràdio Pego presenta...
1: Yo te miro y se me corta la respiración. Sound DJs a Ràdio Pego. 12. Yo te miro y se me corta la respiración.
2: Presentado por Gaby Burguera, Fernando Guitar,
3: Sergio Red y
4: Luis Bonilla.

Terra inundada pel sol, parint la vida amb la suor al front, el treball incansable, caure i alçar-te, alçar-te i caure i tornar a renàixer. Vinc d'un oasi, un desert i un verger, illes de pobles entre tarongers. Vinc del que ensenya Vicent Martí, la terra sagrada i sagrat els seus fruits. Vinc dels silencis de les serralades, la remor suau de barrancs i canyes. Potser ens van tallar les nostres ales, proseguim dempeus a l'ombra dels arbres, un aljub d'argamassa, l'argila roja, la pedra seca, la font secreta. Vinc d'un tresor d'accents i paraules, enigmes d'amor indescifrables. Vinc de la pena i també de la festa, les portes obertes, sopar a la fresca, un raig d'oli sal, un sabor ancestral, cridar-nos, besar-nos, deixar-nos endur pel batec col·lectiu que ens encén cada estiu, el misteri del foc, incendis d'amor.

música de banda i joves que canten. T'estime, t'estimo, t'estima amb la gossa. Vinc del misteri que amaga la moma. Jupetins i espardenyes, fandangos i jotes. Vinc de malaguenyes, vinc de...

llegat de lluitar inesgotable. Històries prohibides que no ens explicaren el Mansur a l'Arrac, maulets en armes, els guetos jueus i les bruixes cremades. Segles resistint a la nova planta, guardant la llengua de la burla i la vara. Vinc de la saviesa, de les masoveres, els sabers populars que sempre perseveren. Vinc

és com si fos estrany. Algo especial. Com t'explique la injustícia.

one stamp, please.

quedat mirant com respirava i he tornat a ser com aquell nen. Ha sortit el sol mentre parlàvem

Ràdio Pego vol estar a prop teu i per això t'ho posem fàcil. Facebook, web, emails, telèfon, tot pensat per a fer una ràdio accessible, participativa i, sobretot, teua. Ràdio Pego, obrint-se a tu.

0: Radio Pego, ràdio de proximitat.
1: Radio Pego desitja el millor de cada dia. Amb ella despertem, esmorzem, treballem, viatgem. Amb ella comprem i amb ella ens divertim. No deixes de conèixer-nos, sintonitza'ns cada dia, perquè cada dia intentem oferir-te el millor de nosaltres. Radio Pego, la ràdio del dia a dia.
2: Ens acostem a altres pobles perquè creiem en la ràdio de proximitat. Xarxa d'emissores municipals valencians.

De Segària a Alexandria. La paraula mar endins. Un espai de literatura i arts conduït per Jovi.

Molt bona vesprada a totes i a tots i benvinguts una volta més a De Segarra a Alexandria, el nostre espai de literatura i arts que arriba a la segona temporada amb moltes singladures, eh? I hem navegat moltes voltes la

0: la seva visió de la poesia, sinó la seva visió d'aquesta poesia integrada que és espectacle i alhora és reflexió. Amb ell encetem en uns segonets eixe de Segar i Alexandria d'avui. I és que tot arriba, enguany la nostra segona temporada volia vestir-se, evidentment, de transversalitat. Ho hem fet amb tots els artistes que ens han envoltat, tant els del món de la música, les arts plàstiques, la literatura, territoris que, en el cas de la nostra convidada, jo crec que s'entremesclen, i això és una gran virtut. Així que li donem la bona vesprada a la nostra Majo. Majo, bona vesprada i benvinguda de Segar i Alexandria.
1: Bona vesprada, Jovi, i a tots els que s'escolten.
0: Ens feia molta il·lusió rebre't perquè, bueno, hem parlat moltes voltes en la primera temporada de tota una generació de poetes, de tota una generació de persones molt vinculades al teixit cultural del país i sobretot amb moltes ganes de dir la seua, no? que això és molt agosarat a voltes, no? el de dir vaig a fer poesia, vaig a contar qui soc. Hi ha un primer tema que escoltarem ara, però per explicar un poc el que serà el nostre programa, coneixerem la teua obra, no? Però la manera en què ens vam conèixer a mi em semblava molt curiós i tu ens ho afegies o al·ludies. Jo conec a Majo en el Barrià i Bars, en l'institut, i sobretot en Garbetes a l'Escudeller, on comparties versos amb més companys. Sobretot la sensació de que t'interessava, no?, des del principi la dansa, i no ho saps destriar, no?, la dansa de la poesia, dels versos. Això és una cosa molt curiosa, no?
1: N'hi ha, bueno, les paraules, les frases, un poema, si està ben escrit, això ho deia el mestre Salvador Bolofer, té musicalitat, i des de que jo vaig descobrir això, pues, les paraules i els versos, pues, jo es poso música, i després, quan no sé de música, es dic als meus fills, podeu posar-me la partitura? I així no vaig. Sí, vaig escriure, tenia un projecte, que és quan ens van conèixer, tu i jo, sobre Maria Ibars. Van començar en un entorn poètic en l'any 2014, que va fer en Dènia, i allí vaig encetar, no?, les vides planes aquelles. A mi és que em va agradar aquesta novel·la moltíssim. I a partir d'ahí, pues, van construir un poquet un espectacle, no?, en el que se musicava, se dien trossers de la novel·la i se musicaven. No? Era molt divertit. I després l'últim era la dansa de l'esclat. La dansa de l'esclat ho van fer en aquell entorn poètic, encara era sols un poema, però després van convertir en una dansa. I quan vau vindre vosaltres, Jaume Ginestar, sí, posava música als poemes, i jo vaig preparar un feedback, no?, en l'alumnat de l'IES, de l'Institut de PEO, de l'Enric Valor. I aleshores era com donar-li una altra versant al personatge, no?, la versant narrativa, que és important també en Maria Ibars. I ells van recitar, jo anava posant un poc les meues cançonetes que havia fet, perquè les trobo gracioses, no?, allò del mongonet, mongonet, sí, suorosa, l'estiu en rabenat a l'hivern. Bueno, hi havia coses així, no? I el final va ser, sempre els meus poemaris són coronats al final per una dansa, val? I en este cas, en l'obra de Maria Ibars, els prejudicis marquen la distància entre els personatges, no? Esa cosa que era característica d'aquella època. I mentre la dansa de l'esclat donava una altra visió més actual, no?, on les dificultats encenen espurnes per a eixir endavant, per a remuntar i agarrar força i esperança, no? És el que jo transmitia a l'alumnat també en este projecte.
0: Un projecte preciós, ara ho comentàvem. De fet, mira si ha donat coses després, el disc de Jaume. Després, allí vos vam acompanyar amb tota esa sensibilitat que havia darrere del projecte, però sobretot que en cada centre va generar, com a dir, una llavoreta, en el cas teu, de posar en comú més coses, no?, que és el que ens encanta. Però si trobes

Bé, Majo, escoltem aquesta dansa de l'esclat que ens posa un poc en situació per entendre, evidentment, d'allò que estem parlant i que ja sona, ja dic, obrint aquest recorregut musical també per aquesta carrera que repassarem ara en aquest de Segar i Alexandria d'avui.

0: que encendrà el nostre esclat.
1: Bé, jo crec que així és una manera de posar-nos en situació, no? Música inseparable dels versos i sobretot la creativitat que amaga tot això. La teua, diguem, la teua amor per la poesia naix d'aquest entorn professional, no? D'haver compartit tants anys de pedagogia a les aules i sobretot de treballar amb aquesta matèria primera que és la llengua, no? Ahí és on naix d'alguna manera les coordenades que fan que tu t'endinses en la creació literària.
2: Des de sempre, no? Que m'ha agradat escriure i des de sempre que la Marina Alta ha sigut un entorn espectacular per a això, però sí que és de veres que ja aniré desembolicant, tio,
1: sí.
2: Que n'hi ha també la part professional així, no?
1: Clar.
2: Bueno, i tot va coguent-se, no? Poquet a poquet.
1: Sí, com un...
2: escrius, no és que ho fases i no costen anys, no? Hasta que se trau. És un temps llarg, perquè això, imagina't, la primera vegada que la van ballar va ser a la Flexió Verbal a Dénia en el 2018 i bueno, volia nomenar que la guitarra és de Nono Cervera i les dansadores de l'Esclat som tres dones, val? Ja, jo també ja veureu que després tot el que vaig traient és per trencar els esquemes, no? Trencar les parelles, trencar els unos i els dosos, els homes i les dones, val? Aleshores m'agradava que està fora un trio de dones, val? I bé, Maria Reig, Josepa Costa i jo, la Maria Josepa, van ser les tres dones que hem fet possible, no?, ballar en escenaris diferents, tant a l'IES aquell dia que van vindre elles,
1: sí,
2: a fer-la. I després, darrerament, a les festes isabelines a Gandia, en el 2024, que em van convidar com a dona escriptora, i la van tornar a ballar.
1: O sigui que la poesia feta dansa ja tenia esa, diguem, estava de manera embrionària en estos anys que estem repassant, on també les garbetes a l'Escudeller, Deixem garbetes, és més o menys aquesta etapa, no? Ese poemari compartit, també llibre col·lectiu, del qual volies llegir-nos, jo crec que serà una de les teues favorites, no? Ese soc jo.
2: A veure... No parla ixe soc jo, no soc jo, és un xiqueto, val?
1: Sí.
2: Aleshores, en Deixem garbetes a l'Escudeller, està Joan Mestre i Benjamí Hortolà, es van reunir, va ser un poc... tinc altres publicacions més anteriors, però tots són col·lectives i tal, estarem ja tres, un trio ahí, no? També el tema de la llengua està molt present, no? Que havien acabat de ser iaios, els tres. I bé, van fer una alegoria als abuelos, les abueles. I està en ell, està publicat un dels meus projectes que es diu Pessigolles a la Terra. I està dedicat al meu net. I entonces és una nana, val? I bé, pues la vaig a cantar.
1: Sí, sí, clar que sí.
2: La cantarà, el tinguera així, el recert. Diu, soc jo únic i distint, un mestre afegant el món amb un desig natural de completa connexió. Escoltar el cant del riu, els missatges dels ocells i les històries dels arbres faran que cresca humà. I et faré pessigolles terra amb les xicotetes mans. I et faré pessigolles terra amb les xicotetes mans.
1: Preciosa cançó de bressol, néixer Deixem garbetes a l'Escudeller. Mira, Joan també va estar en la nostra primera temporada, per tant, generació de poetes, sobretot molt genuïns, que s'ha de dir, perquè treballeu cadascun parcel·les molt pròpies. Però bé, parcel·les i terra, la següent cançó que has triat és de Lax amb Busto i crec que ve molt a compte amb el que estàvem dient de les teues coordenades vitals, no? Esa terra, esa mar, la Marina, com a influència, com a... Per què has triat aquest tema, Majo?
2: Els meus fills em posaven la música en CDs, en el cotxe. Ara jo vaig canviar de cotxe i ja no tenia per posar els CDs, perquè jo anava cantant, jo vaig trotant les comarques i anava cantant i aprenent les cançons i allò, pues a mi me van llevar una part molt vital, perquè ja després hi ha els pens i tot això, que tens que anar mirant les carpetes i ja no és...
1: Canvia tot, no?
2: Sí, i sí, la cançó comença en «Soc navegant solitària, bueno, solitari, vaig a fer-lo en femení. Soc marinera sense port, i si comença un poc, no, el trotar per les comarques, la Safor, la Marina Alta, la Marina Baixa, i després acaba en Mulla amb un altre cop fins al cor. I ahí vaig jo, mullant per la Mediterrània, totes les comarques costaneres. Soc de Gandia, visc Altea, i he desenvolupat la meva vessant literària així.
1: Podem dir que el territori diànic
2: sí,
1: és
2: total.
1: La teua pàtria, no? Mm. I no n'entén de fronteres, diguem, supramunicipals, no. I tot allò.
2: Sí, tu habites aquest
1: territori habitat per muntanyes i, evidentment, és a mar. Sí. Lac Sant Bustó, la meua terra, és el mar. I ja escoltem la següent tria musical de la nostra convidada d'avui, Maria Josepa.

0: escoltant una d'aquestes grans tries, la seva, podem dir, mèdula creativa al voltant de la música, de la dansa. Ho estem conversant, la nostra convidada Maria Josepa i un servidor, així solcant ese mar que també està, evidentment, en els seus versos i en la cançó dels Lacs amb Busto que escoltem i que demostra, bueno, un poc així la importància també per a tu d'aixòs trets de, diguem, de proximitat com la llengua, no? Sempre com a conreu propi, no? La collita de paraules, la llengua materna, són valors que tu, mai millor dit, abans d'arribar a l'últim poemari, has conreat moltíssim, no? Posant ese paper a la llengua, diguem, com a emblema de la teua poesia.
1: Sí, rotundament sí, fidel sí. A la llengua, a la cultura, a lo nostre. I sí que és de veres que en Cetat ho he estat col·laborant amb molts grups de poesia, sí. Uh-huh. I sempre la invasió lingüística és algo que ens ha afectat, no? Al final s'ha vist... I, bueno, pues sí, estic ahí molt fidel a este tema. Uh-huh. I sí...
0: És que és curiós perquè ho hem parlat també moltes voltes, el fet d'escriure en una determinada llengua també determina allò que escrivim o com ho escrivim, no? De la mateixa manera que moltes paraules no existeixen en un idioma i en l'altre sí. Parlem de la importància de la terra, de l'origen, de la paraula. Evidentment, la següent cançó és exemple d'això, no? Has triat la gran Teresa, la Teresa de l'Ovidi Montllor, i són uns temes, no?, en este tema que recull també, no?, la presència de la feminitat, de la llengua, la terra, la mare terra, podem dir, que també és un fet de maternitat, de fertilitat, no?, de fecunditat. I sobretot són coses que moltes voltes lliguem a la idea de les dones com a realment transmissores de la tradició oral, d'allò que som o de la manera que creixem, ja que ens cantaves abans aquesta cançó de Bressol, ese soc jo. Per què has triat la Teresa de l'Ovidi?
1: Perquè me representa moltíssim, no?, la lluita. Este matí he rebut... És que... M'ha vingut al cap, he rebut una cridada d'un amic, Feli, un company de Bupo, que ens hem retrobat i tal, i ell, bueno, van quedar, li vaig donar el meu llibre i este matí diu, és que jo veig, ell és profe de filosofia, jo veig ahir uns cercles, i un cercle molt gran, perquè jo pensava que anava a llegir un llibre íntim, no?, de coses íntimes, molt personals i tal, però m'he donat compte de que n'hi ha com un cercle enorme que és la Terra. Després n'hi ha un cercle... per baix, ahir, dintre d'aquell, són cercles concèntrics, és l'activisme social, no? Això que hem de moure, no? Doncs pues ahir està, un poc, aquest és l'altre cercle, no? Primer la terra, després l'activisme social, i bé, soc muixaranguera també, i també forme part d'un grup de recreació històrica, i el que es diu el Miquelès del Regne de València, i en aquest grup normalment volem també expressar la part de la història que és nostra, no? I que molts desconeguem. Entonces, enguany estic un poc ahí embolicada. Si el 2025 va ser la presentació del poemari que després destaparem, enguany és el... no, l'any d'eixa lluita, no? D'eixa lluita, d'eixa part de la història que desconeguem. Vaig fer una xerrada en un congrés, en el segon congrés de recreadors a Vila-real, i parlava sobre les dones que van viure el final d'eixe regne de València, no? Eixes valencianes d'aquella època que ara nosaltres volem visualitzar. I després també faré una xerrada a l'estiu sobre fites històriques i què significava, no?, al Coll de Llautó, que és el lloc nou de Sant Jeroni, el meu poble, i de les coses que van passar a la Safor durant la Guerra Successió, faré una altra. Estimo ben també altres cosetes de desembarcaments de Joan Baptista Basset, Altea, bueno, estic ahí molt embolicada.
0: Amb moltes... Sí. I sempre parlant de la història que va solcant també la creació, no?
1: Per
0: a tu és motiu sempre d'inspiració, no? Tot això.
1: I el que volia comentar-te també és això, la Teresa de l'Ovidi entra dintre de la meva lluita feminista, no? I volia anomenar que quan van eixir uns llibres sobre dones, no, de tal, la meva filla me'l va regalar i l'última pàgina me la va posar que era jo. No? Oh. Quan vaig llegir tot, vaig girar al final i era jo. Jo li vaig contestar a la meva xiqueta en un poema que està publicat en la Marina en Verso d'Associacions de Poetes per la Cultura,
0: sí,
1: i es diu Intrèpida.
0: Intrèpida. L'escoltem, abans d'escoltar la segona cançó. També és una cançó així intrèpida, no? Al cap i a la fi. Comenta'ns, conta'ns.
1: Diu, a Rússia, quan era l'urso, vaig botar les tanques del Kremlin per a poder veure onejar la seva madera roja des de baix mateix del pal. A l'Índia, on vaig aprendre que era possible la convivència de la pluralitat. En Mèxic, vaig veure com pot ser d'exuberant la natura que s'engul la creació de l'home. Alemanya, on he pogut aprendre que la música té molta dignitat. A Bèlgica vaig participar de la més gran manifestació pels drets humans, per la justícia i la llibertat. Aquest viatge em va nodrir especialment i no de cultura. He pogut fer 1000 viatges i descabdellar-te el fil de les anècdotes, retratar 5 o 6 mots que s'epitafien. I ja he tornat, la faltriquera plena, i d'ella trac un sol aprenentatge. Vull restar a la guai serena i veure obrir la porta. Bon dia, mare.
0: Oh,
1: agarreu-ho com vulgueu.
0: Esa intrèpida, com és la teua obra, com dèiem, orbitant en aquests principis, unes directrius molt clares, sempre amb aquest enfocament, no?, de la feminitat, dels elements naturals. Però bé, la Teresa de l'Ovidi és la següent cançó que escoltem i jo crec que evoca, no?, el gruix de totes aquestes memòries,
1: sí,
0: no? I d'aquesta generació i d'aquests temps.
1: Sí, sí, sí, perquè igual que a la Teresa a mi m'agraden els pecats.
0: Sense més, escoltant la tria musical amb què anem d'alguna manera repassant la trajectòria de la nostra convidada d'avui, ella és Maria Josepa.

per apartat ens instruïa al seu voltant. Mig descabellonat ens mostrava les cuixes i ens donava lliçons d'anatomia. Ell ens va dir d'on ve i que els reis de l'Orient no existien ni llops ni esperits. Ens parlava de l'amor com la cosa més bonica i preciosa, sense pecat. Ens ensenyava a ballar, a cantar i estimar, que això ella era la que més sabia. Amb una floreta al seu cap i un mocador negre al coll i faldes llargues i un cigarret.

Ara de gran compre tot el que per tu sé i et llença un homenatge als quatre vents. Sempre et recordaré a tu.

0: És bueno, una de les grans cançons de la història de la música, en majúscula, el gran Ovidi Montllor, que tot ell també era un mestre, no? I un gran artista, veu inconfusible, i sobretot la teatralitat que guiava la seva carrera i tot el que resumeix aquesta cançó, no? Ho has dit molt bé. Un temps, una manera de concebre la memòria, la infantesa, n'hi ha molt d'això, no? Ese és el motiu per què l'has triat, aquesta cançó,
1: sí,
0: Majo.
1: Sí, volia parlar-vos d'això, de les injustícies, no? De la història del silenciament de les dones, no? del rebuig, no? Que, mentre que un home era, quan era bello, era símbol de dignitat, a la dona era un símbol de rebuig, d'exclusió, no? I més si eres lliure, bueno, això ja ho sabem tots, no? I sí, és un dels grans dimonis arrossegats en la consciència col·lectiva.
0: El mite de Santa Teresa, no?
1: Exacte.
0: Seguim aquest camí perquè la següent cançó és La Bolangera. El que volien que ens explicares és el perquè de la tria, evidentment. Està tot el que nosaltres hem, d'alguna manera, vas teixint amb este recorregut creatiu i que alhora és part biogràfic, és la significació de les cançons, no? Així hauries d'explicar-nos també lo del Baix de Rogle, no? Per entendre la tria d'aquesta peça.
1: Pues el Baix de Rogle és l'origen, no? Del nostre folk, les festes populars, la gent pues, se reunia, bueno, també ballaven en parelles, però sobretot els Baix de Rogle són molt significatius perquè són acollidors, no? I tots caben allí. I bueno, pues el nostre folk mediterrani se basa allí. I jo pues, en els meus alumnats, en el cole, de les Rotes, els últims anys que he estat, em diuen, bueno, tens que triar, la teua classe té que triar un tema i te toca tal. I dic, ui, i mira la llista, dic, el folk mediterrani no està. Dic, me'l pots adjudicar i jo buscaré. Aleshores, sempre al meu alumnat jo els ensenyava Baix de Rogle. No? I un dels Baix de Rogle va ser La Bolangera. La Bolangera, un poc reprenent també, és una de les músiques del segle XVIII, deixe, no? Que així l'hem perdut, n'hi ha en altres llocs que encara s'ha mantès, i cercant versions, val? Perquè així hi ha una temàtica un poc controvertida, vaig trobar este vers que parla de la bolangera, diu, la bolangera tix l'alè del que ha passat i del que ve, i arrecerada en el tendur, desfà el capdell lent del futur. I jo em va semblar tan bonic perquè, a veure, la veritat és que ha sigut una peça molt versionada, i
0: sí, no?
1: La bolangera o la balanguera. I ve del francès boulanger, que és una fornera, era una dona fornera, sí. Possiblement vindria d'allà de França i li dirien així, li posarien ese mal nom, no? I es refereix a una d'aquelles dones a les que consideraven bruixes, que sabien fer de tot. Dani Miquel, no sé si heu sentit, o per almenys els més menús, té una versió, però un poc molt tètrica, no? Que menja pardalets i tal.
0: Sí.
1: Aleshores, a mi em dol un poc quan la sent, que dic, ostres, és que estem perpetuant ahir, no? Això que no era, que ens han contat, que eren bruixes i tal, i ese no? Ese de despreci, no? Encara ese tinto. I cal descobrir, de veritat, aquelles dones valentes, independents i dignificar-les, val? A mi m'agrada aquesta lletra, perquè sentireu la música, però la lletra és esta, diu. La bolangera té un tupí sense aigua el fa bullir. La bolangera té un tupí sense aigua el fa bullir. Sap escriure sense riure, sap contar fins a una lliura. Sap fer coves i paners, no sé quantes coses més.
0: O sigui, una cançó també, ahir, molt polisèmica, no? Moltes coses amaga aquesta bolangera.
1: Sí, sí, sí.
0: I nosaltres l'escoltem en el recorregut musical que estem realitzant amb la nostra convidada, la poeta i també artista, com ben dit, dansaire, balladora, Majo. És el torn d'aquesta següent peça, La Bolangera.

0: Anem travessant no només la Mediterrània, sinó també ese mar de tradicions, moltes voltes d'intercanvis que tenim, no? Entre esa balanguera que diuen a Mallorca, la bolangera i tot el que envolta un mite, no? Moltes voltes els mites com les contarelles són universals i això ens ho demostra, no? Este concepte i també la tonada que escoltem d'eixa bolangera. Parlaven dels balls, de com has fet servir sempre el ball de manera pedagògica en el teu enteniment, i anem avançant cronològicament fins a aquest tutorial, no? Del conreu, sí, de dimonis, que és el que ens ocupa. Conta'ns, perquè ahir sí que hi ha, diguem, una cuina anterior, 2018-2025, on va d'alguna manera coent-se, no? Esa última obra, que és l'última, evidentment, que t'han vist presentar i que estàs d'alguna manera fent ressò. Conta'ns, Majo, evidentment, el recorregut fins a la tutoria del conreu de dimonis, perquè és la que més recent tenim en la memòria, evidentment, però diguem que és el present, no?
1: Sí, bueno, tutorial del conreu de dimonis, jo t'he portat un regalet.
0: Es va quedar pendent, tot i que en tenia un.
1: El tenia preparat.
0: Sí, pues el dia de la presentació jo em vaig fer en un, però era per una persona que li feia il·lusió també tindre'l,
1: ah, sí?
0: O sea, que tens també seguidores i seguidors dels
1: bé
0: que t'han escoltat. I ja dic, que n'hi ha un per allí, però mil gràcies ara que el rep, que es va quedar pendent, vas veure. Sé que hi dia tenien dos coses alhora, eh?
1: Sí.
0: Va ser un molt, una cosa complicada.
1: Te vaig veure des d'allà, dic, no, estava...
0: Oh, dos coses. Vam fer alguna foto,
1: sí,
0: però va ser un acte, i això jo crec que és part de l'enginy o part també de la màgia, de la que té la poesia, l'amor que vas posar en aquest acte i com destilava amor el desenvolupament del mateix. Des de, evidentment, que estic, no ho veuen els nostres oients, però tinc així el programa, ese capvespre de poesia, música i dansa, i del que vas crear, no? Jo suposo que l'espectacle que vas concebre era això, no? El que tu volies que traspuara ese poemari teu, no?
1: Sí, sí, sí, sí. Jo, bueno, el poemari és la meva primera publicació en solitari. Uh-huh. Tinc altres coses que puguen ser, evidentment, però bueno.
0: Per a tu era molt important, no? Ho vas explicar molt bé també, no? D'alguna manera l'origen, la gènesi d'aquest llibre.
1: Sí, naix en la sala Enye de Daniela Gerlach, a Dénia, em van convidar, i la xica diu, soltar demonios era la temàtica. I jo dic, esta dona, què vol, què fem? Pues jo què sé, jo... I jo li porté, bueno, li portava en aquell moment, es van calçar mon pare.
0: Uh-huh.
1: I bueno, la mateixa setmana, m'apareix jo allí tallant branques i veig unes taronges amb banyes, dic, no, això no pot ser veritat. I sa màgia, no? I aleshores vaig dir, pues ostres, i era, en aquell moment era el boom dels tutorials. Ara també veiem tutorials, però ja és algo molt comú, no?
0: Sí, però parles...
1: en aquell moment, en el 2018, tutorial de no sé què, tutorial, i vaig a fer un tutorial del conreu de dimonis. Eh?
0: Mm.
1: És que, clar, al final estem conreant-los, al final estem adobant-los, no? De tant en tant podem tirar-los algun plaguicida.
0: Mm-hmm.
1: I després n'hi ha que menjar-se els dimonis, no? I bé, la primera part del poemari va rebre el Premi Internacional de Poesia Poetes per la Cultura el 2023, que per a mi va ser un incentiu. Jo el vaig presentar perquè creia que estava ja jo un poc conclòs, no? Li havia donat el llacet final. I bueno, n'hi havia que traure-ho. D'alguna manera va ser... me costava en aquell moment escriure molt, després de la pandèmia, després d'un canvi de feina, d'un canvi de casa i tal, i la veritat és que va ser un incentiu superimportant. Estic molt agraïda.
0: Uh-huh.
1: Sí, d'este premi. I després també els meus fills, no? Que és, antes ho he nomenat, Xavi, em fa les partitures, normalment ja m'aguanta un poc la potra de dir esta ma mare que coses fa, no? I, però ell me les composa, inclús me grava i tal. I després Helena dia, mama, no traus el poemari ja, t'has de publicar les caixes en els llibres ahir. Dic, vinga, va, jo vaig a composar-te unes cançons. I bueno, va ser preciós. Jo ara ja no sé si ir a l'escenari a recitar el conreu de dimonis sense que estiga ella,
0: clar,
1: sense que estiga el Monet, que això és un rapsode increïble.
0: Sí, sí.
1: Increïble. I l'havia tret ja en lo de l'any Estellers algun escenariet, i quan vaig anar a agarrar turno per a presentar-ho en Altea, diu, per què no poses el teu net? I diu, pues bé, vale, bé, ja, posaré el xiquet. I li vaig preparar uns pictos I sa mare diu, ui, això és massa, no, no podrà fer-lo. I ell diu, jo ho vull tot, tot. I un encant, jo no sé si vas arribar a veure en aquest moment
0: el
1: que vas
0: vindre
1: al nano, però és impressionant, el públic se queda en ell.
0: El vaig veure i em va semblar molt tendre, sobretot perquè darrere d'aquest fonament per a tu era molt important. Jo crec que també el unir aquestes generacions diferents que hi havia en aquest espectacle, la música de la teva filla, tu mateixa, el net, és com que la transmissió oral, el cicle continua, no?
1: Sí, sí.
0: Hi havia molt darrere de la performance, no?
1: Sí, sí. Jo trobo que va quedar un acte molt bonic i després també s'ha d'agrair perquè també este poemari corona en la dansa dels dimonis, no?
0: Uh-huh.
1: I bueno, pues vaig pegar una moguda. La veritat és que he d'agrair molt les col·laboracions de tota la gent, no? El grup de danses de l'ocell,
0: sí.
1: Va ser els que van ballar allí, se van apuntar totes, eren un mogolló de dones, ballant, bueno, d'homes i Agustí, que està ahí, presenté l'home. En Gandia va ser Rodi Volta, les companyes de Rodi Volta, i al TEA, per supost, veia guardar tradicions.
0: Uh-huh.
1: Que...
0: Per tant, has tingut bona ambaixada, no?
1: De
0: dansaires i de balladores i balladors.
1: Estic molt agraïda a ells i a totes les col·laboracions que he tingut en cada lloc.
0: Uh-huh.
1: En el TEA, ja te dic, en Gandia va ser un audiovisual i la presentació, el que va tindre més així. En Ondara, bueno, la col·laboració també de músics de Ronda, ja per altra part del poemari, i en Altea Owix, no sé si suposo que sí que conegueu a Owix, que ha celebrat els 30 anys i va fer un espectacle que el vam fer la prova en Jesús Pobre, festes de Jesús Pobre, i bueno, pues això, és seguida vam veure en una de les seues cançons part dels meus poemes i vam fer una fusió, baixaven en unes torxes per dalt de l'escala elles, fent de bruixes, i el Ximo Guardiola, corre bruixa, allò, però posava els pers de punta, Molt bé, i després a Batista el Xocolater, que l'última part del poemari, ell ha fet cançons, val? I té una veu preciosa. I no sé, la gent s'ha volcat moltíssim, estic molt contenta, es donen moltes gràcies, perquè jo soletes no faig res, no vaig a cap puesto.
0: Bé, això és discutible, eh? Un sí que emet, no? I en emetre i en crear sí que genera aquestes sinergies amb les persones que t'acompanyen. El que sí que està clar és que conceps la poesia des de la col·lectivitat, no?
1: Sí.
0: Com a fenomen col·lectiu, i això ho han vist en les teues presentacions. Celebració de la vida, que està en aquest poemari que conjuga terra, conjuga conreu, sobretot el que traiem profit d'aquesta terra, però la terra també en trau de nosaltres, no? Estem en un cicle que la retroalimentem. La dansa dels dimonis podem dir que corona el poemari i és per a tu una part, diguem, de la materialització dels versos, no? Ho estaves comentant.
1: Sí, d'aquesta primera part. Bueno,
0: I d'aquesta primera part. Conta'ns un poc la dansa dels dimonis, en què consisteix, encara que alguns sí que n'hem vist i ens has fet un tast, evidentment.
1: Ixa dansa, bueno, jo continuo, no?, trencant, si l'altra eren tres dones, així era un cercle. I no n'hi ha ni homes, ni dones, ni uns, ni dosos, ni pot ser un número en parell i tots ballem junts. Val? Això era el més important de la dansa. I després era dansar per a aquests dimonis col·lectius que hem conreat, que hem sembrat, hem adobat, no? Que es poden tirar un poquet de plaguicida amb l'empatia, no?, als altres i tal. Com anem a menjar-los? Pues anem a fer un bon banquet, no? Una bona convidada, i anem a menjar-los tots junts dansant. I diuen, dimonis d'ulls feroces que dormiu a la meva ombra, amagats a les foscors, amagats a les foscors, ho sent com una capa que sembla que escalfa, però sent la gelor, sent la gelor. Dimonis descartats, baralla de joc antiga, les cartes de mà en mà per acabar la partida. Si a la fi no et resta cap, has guanyat o has fet mentida. Si a la fi no et resta cap, has guanyat o has fet mentida. Pot ser descartar-los tots, pot ser si es podria, cal traure'ls d'allà on són, mantindre'ls mirada.

0: diluïda. I això és el que aconseguim tots junts.
1: És una invocació, no?
0: Sí.
1: Una invocació. Uh-huh. Hem escoltat, d'alguna manera, ara escoltarem la següent, que és aquest extracte, no? De la dansa dels dimonis a tres veus i amb avís. El següent tema és el recorregut que estem fent poètic i musical amb Macho.

0: Escoltant aquesta dansa de dimonis, evidentment hem parlat des del minut zero, des d'aquesta dansa de l'esclat, de la importància de la tradició. La instrumentació popular és evidentment la banda sonora d'aquests dimonis que estem escoltant, però sobretot jo crec que en l'evolució d'anar presentant-lo tu també hauràs anat trobant noves encarnacions, no? d'esta posada en escena, perquè jo crec que a cadascuna de les diguem, de les convocatòries en diferents grups de danses hauràs vist una diferent encarnació, no? de la mateixa poesia.
1: Sí, lo bonic era el ballar, no? El coordinar esa cosa i el transmetre, no? Les persones que ho han viscut, les dansadores ho han viscut. I volia anomenar també, Jovi, a la gent que m'ha gravat la música, no?
0: Clar.
1: Les dansaines, el Gerard,
0: importantíssim.
1: El Pomero, bueno, la meva Pepi, Pepi és la meva paral·lela,
0: sí,
1: de l'escola. Bueno, aquí hi ha esta dona, la Pepi Gómez, és la meva increïble. I bé, pues, tot el que li he... jo vaig arribar allà al TEA i bueno, vam compartir molts projectes, que de fet, quan he nomenat les garbetes a l'escudeller,
0: sí, sí,
1: és com un extracte, no? Com una, de la meva vida professional. Jo vaig fer una... per entregar-la, no? A tota aquesta joventut que té xiquets i que acompanya aquesta criança. No? És un poc una filosofia en ese poemari de garbetes meu de les pessigolles a la terra. I, bueno, pues tinc una altra cosa, sí, una altra sorpresa. I és que en el poemari del tutorial, val, després venim a podar dimonis, anem a acabar en allò dels prejudicis de les dones, en el capitalisme, no? Però també tenim empels lliures. Els empels lliures són tots aquells espais que t'ajuden a créixer personalment. Junts són els espais culturals, programes com el teu.
0: Sí.
1: I, bueno, pues això, esos empels lliures que gràcies a ells la societat pot anar creixent i la persona també. I després també estaria els cors grocs, no? Les persones que han passat i tant en la teua vida, no? Per això n'hi ha molta part que està dedicada a persones individuals, però sempre en una vessant també molt especial. I per últim n'hi ha celebrant la vida. Celebrant la vida és el final,
0: sí, sí,
1: no? El balla, la casa, les fades alteanes i els cristalls de sucre.
0: Això.
1: Mira que bonic,
0: Ai, que bonic.
1: Sí, I esos cristalls de sucre, jo es posava com a exemple al meu alumnat. I aprendre a treballar junts es converteix en preciosos i brillants cristalls de sucre. De sucre o de sal, però en este cas fèiem nosaltres l'experiència de criar cristalls de sucre a la classe. I tots volien ser cristalls i brillar i treballar junts. I, no sé, jo trobo que he disfrutat molt en la meva vida laboral com a mestra i l'últim poemeta que n'hi ha es diu Cristalls de sucre. Pur i clar, dur i dolç, un cristall de sucre afalaga sentits i ens empenya a fer com els minúsculs granets que junts creixen tan vells. Este és per a tu.
0: Moltes gràcies.
1: Este cristallet de sucre.
0: La ràdio així es fa matèria, no? I es fa tangible, encara que jo crec que des de les zones sí que hi ha...
2: Mil gràcies.
0: Mil gràcies. Avui tenim obsequis, molta generositat avui en la travessia junt a Maggio, perquè sí que ho ha celebrat en els seus últims versos, no? L'homenatge a les col·lectivitats, no? O la importància de... parlaves amb Soc jo, aquesta cançó de Bressol, de bressolar els que venen darrere, no? Tu consideraries que la teua vida laboral ha sigut un poc això. El mestre, la mestra, el professorat, té un esperit que a voltes ha de modular constantment l'aprenentatge amb, diguem, una espècie de maternitat secundària, podem dir, no? N'hi ha molt d'això, ens deixem les persones que han sigut docents, jo ho ha sigut en alguns moments de la vida, n'hi ha una part, no, indissoluble que sí que es queda, no? De vida, de donar vida en aquest procés de transmissió de coneixements, no?
1: I no sols la transmissió, perquè ahí costa, no? Localitzar aquests i aquests esquemes, perquè tu pots transmetre esquemes i estandarditzar, no? Jo he intentat veure-ho d'una altra manera, no? Sí, n'hi ha que cal aprendre a escriure, les matemàtiques i tal, però cal aprendre a ser persona i tindre aquests coneixements i aquesta saviesa, no? I aquesta il·lusió per aprendre. I ha estat ahí, no? La meva obra, Cantar la Terra, el gran cercle, cantar al creixement humà i sobretot a les col·lectivitats.
0: És el que entenem, i sobretot la posada en escena demostra que és una poesia que necessita ser compartida, no? I viscuda en la col·lectivitat. Eix és el present, però no volíem acabar sense parlar un poc del futur. Quines coses ens has dit, que hi ha coses ahir a la vista? Estàs en vespres de noves cosetes?
1: Saps una cosa?
0: Sí.
1: Jo no puc traure res fins a que tinga 64 anys.
0: Ai, això és una part més esotèrica, no?
1: No. Quan jo em vaig prejubilar i en el nomenament de la jubilació te diu que no pots escriure ni pintar quadros ni traure... O sigui, que tot el que pugui anar escrivint haurà d'esperar.
0: Haurà
1: d'esperar,
0: no? Però sí, necessita però un temps de maduració.
1: Sí, doncs pues està ahí, coguen-se coses molt boniques, perquè clar, jo tinc un altre projecte en el poemari que està coronat per una altra dansa i estem ahí coguent altra volta, però jo vull que sigui algo ja espectacular.
0: Molt bé.
1: I que parla de llinatges i de la Diània.
0: Molt bé. Jo crec que són...
1: Això te la portaré també,
0: clar,
1: algun dia.
0: Són ingredients que ens fan ahir esperar amb il·lusió, amb deler i sobretot encoratjant-te a que seguisques, Majo, amb aquesta obra, amb aquesta manera d'entendre la poesia, tant sobretot altruista, generosa i enfocada a expandir, a eixamplar el que coneixem per poesia cap a altres territoris creatius, no? I fins i tot d'estimulació, que és el que necessita aquesta societat, eh? I això no ens cansarem de repetir-ho. És important, no?, incidir en aquesta faceta.
1: Molta.
0: Tu que vens del món docent i de les metamorfosis que ha viscut el món docent en aquests anys i els reptes, no?, que hi ha.
1: Molts grans reptes, i perquè la transversalitat, no?, com canvia, i darrere d'un concepte que penses sí, va ser innovador, després no és així. Hem passat des de unes legislacions, és que vaig estar així farà uns quants anys, vaig tenir una crisi i un canvi molt gran i vaig vindre així a la ràdio.
0: Mira.
1: Vaig fer un parell d'articles i els vaig exposar, no?, l'especialització. A veure, no diguem estar especialitzats fins que tinguem molts continguts bàsics, no? Per tant, trobo que el coneixement s'ha de transmetre com és, en la seva totalitat i en l'hem de viure, no? Jo faria una part de classes, sí, en una aula, per estar tots junts, però després seria un acompanyament, no?, de persones majors, no sé, com les pràctiques aquestes que se fan a les empreses, no?
0: Sí.
1: I recuperar.
0: Això és ens dona per a una altra segària, Alexandria, parlar de pedagogia, però ha estat un plaer arribar a tu bon port, arribar a aquesta Alexandria i arribar sobretot a compartir amb tu els versos, la gènesi dels versos, que sempre és tan important com la seva escriptura mateixa, i encoratjant el que dèiem, que continués amb més poemes, amb més idees i més danses, no? Que jo crec que no pots separar una cosa de l'altra, ja ens ho vas explicar molt bé, i molt contents d'haver-te tingut així, a la Veu d'Ondara i al nostre espai de literatura i arts.
1: Jo el trobo un personatge molt, molt important a tu, eh? Sí, perquè, no sé, molt característic i tal, i entonces m'acabes de transmetre, perquè jo venia un poquet així gelada, sí, la teua il·lusió, no?, la teua música que has posat en el programa, no?, el sentit, no sé, en seguida ha pujat al teu vaixell, no?, i m'ha agradat este viatge.
0: A veure si el podem repetir, eh?, perquè no estaria mal els tres protagonistes de Garbetes, de Deixem Garbetes a l'Escudeller, que farem una versió així, perquè Benjamí no ha estat amb nosaltres encara, igual això, Joan sí, i ens va encantar, i en tu, què dir, la nostra última convidada de moment, I desitjant que a tu t'hagi agradat l'experiència tant com a nosaltres, no? De navegar en ese mar de versos i mar de paraules que és la nostra Mediterrània ancestral.
1: Molt, molt, Juli.
0: Aleshores, esperem rebre molt prompt, ens ha encantat, Majo. Molta sort, molt d'ànima amb esos nous, ja podem dir, versos que estan tots en el forn o estan en l'arbre. Podem
1: ja,
0: dir-li,
1: ja estan,
0: podem dir-li tal com vulguem. Nosaltres el que sí que estem és desvanits a haver compartit amb tu la nostra singladura d'avui i esperem, això sí, retrobar la nostra audiència la setmana vinent. Molta sort, Majo, i molts versos, no?
1: Molt bona vesprada i que dormiu pensant en que este món té altres horitzons.
0: Clar que sí. L'esperança de la paraula, sempre. Absolutament inseparables, sempre aquestes paraules de bones vibracions i de bones sintonies, com la nostra, que ja arriba puntual en la nostra cloenda de Segària.

De Segària a Alexandria. La paraula mar endins. Un espai de literatura i arts conduït per Jovi Lozano.

0: si el que busques són continguts locals, si necessites conèixer la informació més pròxima, si et cal escoltar la música més actual, escolta la xarxa d'emissores municipals valencianes. Som la ràdio de casa, xarxa d'emissores municipals valencianes.
1: 107.8 de la freqüència modulada. Modulada. Ràdio Peu. I a més, tens tota la nostra programació en l'apartat de podcast al web www.radiopego.com. I recorda, pots trobar-nos a les xarxes socials com Facebook o Instagram.

0: Ràdio Pego, al 107.8 de la freqüència modulada. Per a la gent que ho vol tot. Tot. Ferrando. Esport popular i música clàssica. Ferran buscarà notícies de l'esport popular i trossos més coneguts de la música clàssica. Ferrando, dimarts de 7 a 8 de la vesprada. Ferrando, a Ràdio Pego, amb Ferran Ferrando.
1: Els nostres cossos, junts fins als ossos, pengem dels ulls.

vaig veure l'os del seu crani. Ai, no el sucedani del maquillatge, sinó l'estatge del seu alè. El punt del què

0: barbàrie. Destrucció. Desolació. Incredulitat.
1: Què passa?
2: No,
1: no
2: pot ser.
1: No pot ser.
2: No pot ser.
1: No pot ser.
0: Gato con uñas. Quilòmetre zero. Un programa de 60 minuts que em fan un ben gran. Quilòmetre zero. Dimarts a les 9 de la nit. Un programa de por? No. Un programa de vi? Sí. Un platet d'olives xafaes en el colze. Quilòmetre zero. Zero.
3: Zero. Zero.
0: Encara estàs a temps d'apagar la ràdio.

a mi ritmo.

Ràdio Pego, som la teua veu. Escolta'ns també des del nostre lloc web www.radiopego.com.

t'agradaria escoltar la teua cançó preferida o fer una dedicatòria? Ara en Radio Pego podràs fer via WhatsApp. Contacta amb nosaltres al telèfon 691 02 23 33. Apunta-te'l a l'agenda i que no se t'oblide. En Radio Pego t'ho posem fàcil. 691 02 23 33.

Per a ficar-li més color al dia, per a no agobiar-se amb problemes quotidians, per donar-li més alegria a la vida, escolta Ràdio Pego, una ràdio sempre viva.

Hermanes Cabal et convida a passar una vesprada de cine dissabte 16 de maig. A les 19 hores, a la Biblioteca Carmen Alemany Vall, es projecta Los Hombres Lobo. François Usán dirigís l'adaptació cinematogràfica del joc de taula Homes Llop en Castonegre, el famós joc en el qual s'ha de descobrir qui són els llops per a no acabar caçats per ells. Col·labora Ajuntament de Pego.

150 aniversari de la mort del visir Al-Azraq. A les 18:45 hores, presentació de les jornades. A les 19 hores, els castells andalusins a les nostres comarques, a càrrec de José Luis Menéndez. A les 20 hores, el Pacte del Poet, conferència impartida per Agustí Galiana. Dissabte 16 de maig a les 8 del matí, davant l'antic escorxador municipal de Pego, eixida cap al castell d'Alcalà. Per assistir a aquesta activitat cal inscripció prèvia al correu electrònic atzailapego@gmail.com.

per la vida, que a les aules es viu dia a dia. Religions fomentades en paragrafades, fortunes contades, històries de llibres manipulades, obsessives rutines, fan que una plom les autoestimes. De xiquets a l'escola les queda danyada i la ment adoctrinada. Esperança amagada, renglons de poetes, de versos perduts entre línies discretes. El art ha perdut el seu lloc expropiat.

0: A prop, Associació Protectora d'Animals de Pego demana urgentment la col·laboració de la població de Pego i de la Rodalia. Lluitem per una protectora digna a Pego, però per a aconseguir-ho necessitem l'ajuda per a poder atendre els diferents gossos i gats que des d'ahir tenen cura. És per això que et preguntem, et sobra una? Dos horetes a la setmana? Si és així i t'agraden els animals, ets la persona adequada. Passa't per a prop. Comparteix part del teu temps lliure amb els peluts i comprova com t'omplin de pèl i baves, però també de tot l'amor que tenen per donar. Apropa't, a prop.
1: Ràdio Pego 107.8 de l'FM.

0: Hola, Pisiganyes! Pront començarem nova temporada i sabeu què? Ens acompanyaran veus noves!
1: Hola, sóc Natàlia.
2: I jo sóc Guillem.
3: Veus noves amb una secció pròpia.
1: El perquè de les coses.
3: Què?
2: Que la secció es diu el perquè de les coses.
3: Ai, vale.
1: I vos explicarem tot el que...
2: sempre volíeu saber.
1: Com per què el mel és verd.
2: O per què cauen les coses.
1: Escolteu-nos i ho sabreu.
2: Fins prompte.
1: Adeu!

Si una bona ràdio vols escoltar, a Ràdio Pego vindràs a parar. Ràdio Pego, en el 107.8 de la FM.

0: Vivim envoltats de soroll, però hi ha moments per parar, respirar i escoltar amb calma. Moments per descobrir històries contades des de la sinceritat i el cor. A Entre Nosaltres volem teixir un fil que unix persones, records i emocions. Un espai amb entrevistes de tu a tu, properes, sinceres i plenes de veritat. Cada dimarts a les 20 hores en Ràdio Pego, 107.8 de la FM. Repetició els divendres a les 7 del matí i sempre disponible a radiopego.com i en Spotify Entre Nosaltres-podcast. Entre Nosaltres, amb Xavi Aparici, la teua companyia setmanal.
1: Ràdio Pego, www.radiopego.com.
2: L'associació de jocs de taula de la Marina Alta, Tablero, arriba a Pego per a quedar-se amb una secció pròpia. Dissabte 16 de maig han preparat una presentació ben especial a l'Infojove Pego, una jornada completa dedicada als jocs de taula amb partides ràpides, jocs d'estratègia, rol i molt més. D'11 a 2 del migdia i de 4 a 7 de la vesprada. L'esdeveniment compta amb la col·laboració de la Mancomunitat de Serveis Socials de la Marina Alta.

0: Ràdio Pego, 107.8 en FM.
1: Amb els peus a terra i les mans alçades, observar-se a dintre, des de fora, i mirar a fora, des de dintre, connectar-se per a actuar i desconnectar-se per a somiar. 107.8. Escolta'm.

Vivim envoltats de soroll, però hi ha moments per parar, respirar i escoltar amb calma. Moments per descobrir històries contades des de la sinceritat i el cor. Entre nosaltres volem teixir un fil que uneix persones, records i emocions. Un espai amb entrevistes de tu a tu, properes, sinceres i plenes de veritat. Cada dimarts a les 8 de la vesprada en Ràdio Pego, en la 107.8 de la FM. Repetició els divendres a les 7 del matí. I sempre disponible en radiopego.com i en Spotify, entre nosaltres, /podcast. Entre nosaltres, amb Xavi Aparici, la teva companyia setmanal.

0: T'agrada la música?
1: T'agrada la música?
0: Radio Pego.
1: 107.8 en FM.

t'agradaria escoltar la teua cançó preferida o fer una dedicatòria? Ara en Radio Pego podràs fer via WhatsApp. Contacta amb nosaltres al telèfon 691 02 23 33. Apunta-te'l a l'agenda i que no se t'oblide. En Radio Pego t'ho posem fàcil. 691 02 23 33.

ignition. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3. Ignition. 2, 1, 0. Ignition. Lift off. Lift off.

cercant la matinada. Lluny del desencant i l'amargura,

Al meu poble la gent compra al mercat cada dijous. Botifarres, llonganisses, sardinetes, floricols. Compren penques i cacaues, carabasses ben torrades.

per Pasqua, una mona per Nadal, els pastissets. I s'escuren les butxaques per omplir els cabassets amb ametlles ensucrades, confitures i pinyons.

desitja ser un altre. Podem mudar la pell, però una estranya força activa i et fa ser allò que has de ser. Potser et passaràs la vida

Si mai tens un problema impossible d'arreglar, de res serveix pensar-hi si no el podràs canviar. I si

0: Fego, París i Londres, un programa d'entrevistes, una tertúlia cordial i amable que ens ajudarà a conèixer la riquesa humana de Fego i les nostres comarques.
1: Fego, París i Londres, un programa per a aprendre coses de la nostra gent, un programa per a conèixer millor la vida dels nostres pobles.
0: Fego, París i Londres, tots els dijous de 9 a 10 de la nit.

Cabanes Cabal et convida a passar una vesprada de cine dissabte 16 de maig. A les 19 hores, a la Biblioteca Carmen Alemany Vall, es projecta Los Hombres Lobo. François Ausand dirigís l'adaptació cinematogràfica del joc de taula Homes Llop en Castonegre, el famós joc en el qual s'ha de descobrir qui són els llops per a no acabar caçats per ells. Col·labora Ajuntament de Pego.

Cada dijous, de 7 a 8 de la vesprada, La Mosca, el programa que segueix i seguirà dient les veritats que altres no diuen i a molts molesten. Escoltarem les cròniques sobre Amèrica Llatina, Cuba no està sola, de la Joania Guzmán, i El Tàmano, amb Daniel Carecía. També la del nostre incontinent, Josep Cendra, titulada Hauria de ser veritat. I el Jordi Mata, presentant i seleccionant les notícies nacionals i internacionals i la música. Recordeu, cada dijous, de 7 a 8 de la vesprada, La Mosca, a la 107.8 de la FM i a radiopego.com.

agradaria escoltar la teua cançó preferida o fer una dedicatòria? Ara en Radio Pego podràs fer via WhatsApp. Contacta amb nosaltres al telèfon 691 02 23 33. Apunta-te a l'agenda i que no se t'oblide. En Radio Pego t'ho posem fàcil. 691 02 23 33.

0: Ràdio Pego, som la teua veu.
1: Ràdio Pego, som la teua veu.
2: Novenes jornades sobre història i patrimoni d'Atzaila 2026. Divendres 15 de maig al Saló d'Actes de la Casa de Cultura, sessió dedicada al 750 aniversari de la mort del visir Al-Azraq. A les 18:45 hores, presentació de les jornades. A les 19 hores, els castells andalusins a les nostres comarques, a càrrec de José Luis Menéndez. A les 20 hores, el Pacte del Poet, conferència impartida per Agustí Galiana. Dissabte 16 de maig a les 8 del matí, davant l'antic escorxador municipal.

pel de Pego, eixida cap al Castell d'Alcalà. Per assistir a aquesta activitat cal inscripció prèvia al correu electrònic atzailapego@gmail.com.

0: Ràdio Pego, 100.8 de la freqüència modulada.
1: 100.8 de la freqüència modulada. Això és Ràdio Pego.

0: Hola, sóc Juan Lu Álvarez i vos espere ací tots els dilluns de 8 a 9 de la nit si a Radio Pego la millor música, jazz, blues, reggae i totes les seues variants. També podeu escoltar la repetició en directe
1: els dimarts
0: de matí a les 7 i quan vulgueu a la secció de podcast de la web de Radio Pego. Vinga, un abraç.

0: Informatius Radio Pego. Allò que t'ajuda a estar al dia del que passa al costat de casa, al poble, a la comarca. Allò que t'afecta, que t'importa, te ho expliquem als informatius de Radio Pego, la ràdio de proximitat, la teua. Actualitat, rigor, veus expertes, veus veïnes, immediatesa i, per descomptat, proximitat. Informatius Radio Pego, amb Sara García.
1: Informatius Radio Pego, de dilluns a divendres a les 13 hores i la seva repetició a les 18 hores.

t'agradaria escoltar la teua cançó preferida o fer una dedicatòria? Ara en Radio Pego podràs fer via WhatsApp. Contacta amb nosaltres al telèfon 691 02 23 33. Apunta-te a l'agenda i que no se t'oblide. En Radio Pego t'ho posem fàcil. 691 02 23 33.

Dones Cabal et convida a passar una vesprada de cine dissabte 16 de maig. A les 19 hores, a la Biblioteca Carmen Alemany Vall, es projecta Los Hombres Lobo. François Ozan dirigís l'adaptació cinematogràfica del joc de taula Homes Llop en Castonegre, el famós joc en el qual s'ha de descobrir qui són els llops per a no acabar caçats per ells. Col·labora Ajuntament de Pego.

dia a dia el món no fa més que canviar. Per això cal una ràdio viva i dinàmica. A Ràdio Pego som així. I tu, com eres? Ràdio Pego, al 107.8 de la FM o a www.radiopego.com.

0: Conta una llegenda que hi ha una cova molt fonda, on passen coses curioses cada vegada que els seus habitants es reuneixen. Prepareu-vos per descobrir la cova dels grills.
1: El lloc

0: perquè la vida està plena d'emocions. Un detall, unes simples paraules, una cançó... I don't want you to be no slave. Viu-les amb nosaltres i les farem possibles. Ràdio Pego, escolta'ns. But I want you to be true, and I
1: just wanna make love to you. Ràdio Pego, 107.8 de l'FM.

0: La bona música millora els teus dies. Radio Pego, energia positiva.
1: L'Associació de Jocs de Taula de la Marina Alta, Tablero, arriba a Pego per a quedar-se amb una secció pròpia. Dissabte 16 de maig han preparat una presentació ben especial a l'Infojove Pego, una jornada completa dedicada als jocs de taula amb partides ràpides, jocs d'estratègia, rol i molt més. D'11 a 2 del migdia i de 4 a 7 de la vesprada. L'esdeveniment compta amb la col·laboració de la Mancomunitat de Serveis Socials de la Marina Alta.
2: L'hora del blues. Si estimes la bona música i vols viure la màgia del blues, aquest és el teu programa. Un programa de Radio Pego presentat per Modesto Herbàs. Els dijous de 8 a 9 de la nit. No et deixarà indiferent. Sent el blues. Viu la música.

A prop, Associació Protectora d'Animals de Pego demana urgentment la col·laboració de la població de Pego i de la Rodalia. Lluitem per una protectora digna a Pego, però per a aconseguir-ho necessitem l'ajuda per a poder atendre els diferents gossos i gats que des d'ahir tenen cura. És per això que et preguntem, et sobra una? Dos horetes a la setmana? Si és així i t'agraden els animals, ets la persona adequada. Passa't per a prop. Comparteix part del teu temps lliure amb els peluts i comprova com t'omplin de pèl i baves, però també de tot l'amor que tenen per donar. Apropa't, a prop.

0: És música. És passió. És... Ràdio Pedra.
1: Dones Cabal et convida a passar una vesprada de cine dissabte 16 de maig. A les 19 hores, a la Biblioteca Carmen Alemany Vall, es projecta Los Hombres Lobo. François Ausand dirigís l'adaptació cinematogràfica del joc de taula Homes Llop en Castonegre, el famós joc en el qual s'ha de descobrir qui són els llops per a no acabar caçats per ells. Col·labora Ajuntament de Pego.

0: Radiopego, arroba Radiopego, està també a Facebook i Twitter.
1: Estàs a la 107.8 de la freqüència modulada. Radio Pego.
2: T'agradaria escoltar la teua cançó preferida o fer una dedicatòria? Ara en Radio Pego podràs fer via WhatsApp. Contacta amb nosaltres al telèfon 691-02-23-33. Apunta-te-la a l'agenda i que no se t'oblide. En Radio Pego t'ho posem fàcil. 691-02-23-33.
3: Hi ha cançons que marquen un moment. A Radio Pego, aquests moments fan tota una vida. Sintonitza'ns. Estem al 107.8 de la FM.

0: Se pega a rumba.
1: I tu, què escoltes? Jo ja ho tinc clar. Ràdio.

Tot regallat. Ah!

0: amb vosaltres, Robbie Robertson.
1: Estar en sintonia és gaudir de la teua companyia dia a dia. Queda't amb nosaltres.

Cerrando. Esport popular y música clásica. Cerrant buscarà notícies de l'esport popular i trossos més coneguts de la música clàssica. Cerrando, dimarts de 7 a 8 de la vesprada. Cerrando, a Ràdio Pego, amb Ferran Ferrando.